iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mama, m'encanta, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3cat.info, els republicans han convocat per al mateix dilluns, a la tarda, un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa per als comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra la recuperarà. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants a les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
1: Últim dia avui de campanya electoral per a les autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el Partit Popular com el PSOE es volquen aquests últims dies i hores a mobilitzar el seu electoral tradicional. El Partit Popular per assolir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez.
2: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: El Festival de Cinema de Canes, presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, i de Ceniza en la boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. El Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry.
2: Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com ara el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar al National Geographic el 1985 i es va convertir en una icona. Als seus 76 anys, McCurry no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet, en la seva visita a Barcelona, que no podria veure sense fer fotografies.
3: That's just what gives us meaning.
4: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
2: Icons es podrà visitar fins al 6 de setembre.
1: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani. Ara els gironins sumen 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 de la primera divisió de futbol.
2: També ha jugat el Madrid, que ha derrotat 2-0 l'Oviedo, mig a xiulets al Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabar, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat. També s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1.
1: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101 a 79.
2: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits a quarts de final i els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: I pel que fa al torneig de tennis Masters 1000 de Roma, l'italià Jannik Sinner ha eliminat en quarts el rus Andrei Rublev i jugarà les semifinals aquest divendres enfront del rus Daniel Medvedev, que ha deixat fora el madrileny Martín Landaluce. En dones, la nord-americana Coco Gauff jugarà la final femenina dissabte després de superar la romanesa Sorona Cirstea. S'hi enfrontarà a la ucraïnesa Elina Svitolina, que s'ha imposat a Iga Swiatek a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 15 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que avui divendres arriba vent de nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran avui els 22 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Pals sortirà el sol a les 6:27 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 34 minuts.
0: Clara García, bon divendres, què tal?
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el divendres amb una cita del cineasta George Lucas, que acaba de fer 82 anys i diu: els somnis són sumament importants, res s'aconsegueix sense que s'hagi imaginat abans.
0: Doncs molt bé, ens apuntem a aquesta frase de George Lucas per engegar aquest matí de divendres. Per fi hem acabat la setmana i en aquest programa ja ho sabeu que celebrem com cal que hem arribat al final de la setmana. De fet, us imagino saltant del llit amb alegria perquè demà el despertador no sonarà, que esteu fent el primer cafè amb un somriure perquè per fi és divendres, que sortiu a córrer o aneu al gimnàs amb una vitalitat digna d'aquest dia de la setmana, que encara us quedeu al llit 5 minuts més perquè fer el mandra tampoc està tan malament, tot al contrari. En resum, us imagino escoltant la ràdio amb un somriure d'orella a orella, perquè sí, estimats oients, avui és un dia per celebrar-nos. Per tant, poseu-vos guapos i guapes i que visqui la festa. I més quan sona aquest èxit en majúscules de Sister Sledge.

0: Avui, 15 de maig, és el Dia Internacional de les Famílies. Va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1993. Com ja acostuma a passar, aquest dia busca conscienciar sobre el paper fonamental de la família en l'educació, la formació dels fills i la unió familiar. Però hi ha un fet destacat que no podem passar per alt. Avui també se celebren els diversos tipus de família i la seva importància com a espai de convivència i transmissió de valors. I és que, com s'acostuma a dir, cada família és un món. Avui tampoc podem oblidar celebrar la família que hem escollit, el nostre entorn, les nostres amistats, de fet, la nostra xarxa de seguretat. Perquè més enllà del sang de la meva sang, és una sort tenir una família amb qui es pot comptar. Aquest és un dels grans tresors que hem de cuidar, mimar i estimar. Que visqui la família, també la més matinera de la ràdio.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Mira, m'has fet pensar a l'inici d'Anna Karenina, que és un dels més bonics de la literatura.
0: I tant, noi.
2: Escolta'm, com ho portes? Bé o no?
0: Sí, que home, és que un divendres no es pot portar mai malament.
2: Bé, depèn del dia, però plou.
0: Sortit de casa plovent, sí.
2: No, però ja està. Escolta, doncs tenim 6 hores de programa animadetes i agitades per rematar aquest divendres amb alegria, bon humor i tota l'actualitat, com sempre.
0: Explica'm.
2: Doncs mira, encara pendents de les vagues d'educació, que avui seguiran a Lleida i al Pirineu, parlarem de les infiltracions de Mossos, perquè ahir Núria Parlon va dir una frase a TV3 que ens va sorprendre bastant, que va dir una mica, escolti, tothom ho ha fet. Doncs trucarem a una exconsellera d'Interior com un Salatura per preguntar-li com si és així
0: si ens ho pot confirmar.
2: Exacte, després ahir que va quedar vist per sentència el judici als Pujol, tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, el Francesc Sánchez, perquè ens expliqui com ha anat, i enviarem a la Lara García a renovar-se el DNI perquè hi ha un col·lapse absolut a les comissaries per renovar-se'l i anirem allà per copsar l'ambient, crec que ja el té en vigor, però sí. Per si l'heu de renovar.
0: Doncs mira, t'hauria donat el meu.
2: Que sapigueu que és difícil renovar-lo per agafar avions i anar a Andalusia, per exemple, on hi ha eleccions aquest diumenge. També hi connectarem amb la Paula Brujats i el Toni Soler. Després traurem a l'espina de l'actualitat. Al dilema parlarem...
0: A veure, que m'interessa.
2: ...de les crítiques a Maya Montero.
0: Molt bon tema.
2: I de com funciona aquest escarni a xarxes, i fins a quin punt un artista ha d'estar o no supeditat a tot això. On està el límit, on està la frontera?
0: I a més recordem també que Maya Montero havia tingut molts problemes de salut mental, els havia expressat. Recordem també quan va sortir a l'escenari amb la bitxota per cantar Roses, que li tremolava tot el cos. Tot. El seu retorn ha sigut complicat i és interessant debatre si totes les crítiques que ha rebut...
2: I que alhora estàs pagant bastantes desenes d'euros per anar a un concert en què esperes que el cantant afini. Hi ha un tema interessant. La taula de recomanacions del cap de setmana, amb totes recomanacions afinadíssimes dels nostres experts. I res, després avui el concurs pendent des de la UB. Per tant, podeu veure els nostres estimats Joel Díaz i Gerard Jubany en directe fent la seva màgia.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu ets molt de l'Oreja de Van Gogh o no?
3: No massa.
0: No t'imagino allà cantant Roses amb el mòbil.
3: No, alguna cançó em sé, però no...
0: Quina cançó
3: no
0: saps?
3: Seria aquesta, no?
2: Estic segur que te'n saps moltes més de les que creus, que és el que a mi em va passar quan vaig redescobrir
3: aquestes coses, no?
4: El 28.
2: Si vas al concert en cantaràs 6, 7 i 8, que és una cosa... A mi em va passar que jo vaig anar al concert de l'Oreja de Van Gogh i vaig veure que em sabia moltes més cançons de les que recordava.
0: És que ha sonat molt.
4: Són tot tamassos.
0: L'altre, sí. La fan de l'Oreja de Van Gogh, què ha de dir?
3: Jo és que en aquella època estava més pel grunge.
0: Molt bé! Ja t'imagino, també. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
3: Doncs mira, portem algú que sí que afina, Shakira.
0: Els seus fills també afinen, perquè com que surten amb autotune a l'escenari, així qualsevol afina. Què ha passat?
3: Doncs mira, aquesta matinada s'ha presentat a Nova York l'espectacle de la final del Mundial de Futbol, que aquest estiu es disputa als Estats Units, al Canadà i Mèxic. I Shakira ha sigut protagonista.
5: And it is honestly very excited, very exciting, but along with...
3: Bàsicament, que sàpigues que ha presentat la cançó Die Die, que ja està disponible a les plataformes de streaming, que serà l'himne del Mundial. Shakira ha explicat que els beneficis que n'obtinguin anirà per una bona causa, per una fundació que treballa per l'educació dels nens sense recursos arreu del món. Però anem al bistec, a la cosa que ens interessa. Els nord-americans volen convertir la final del Mundial en una mena de Super Bowl.
0: Ja hi som.
3: I per primer cop a la història dels Mundials hi haurà un espectacle al descans.
0: Molt bé.
3: Això vol dir que el descans de la final del Mundial no durarà 15 minuts. Tot apunta que durarà uns 25.
0: Bé.
3: Cosa que ja et dic que als aficionats al futbol i els futbolistes que jugaran aquí a final, molt no els agradarà.
0: No els hi farà gaire gràcia.
3: No.
0: Que respirin, home, que estiguin allà al banquillo. Anava allà fent una cerveseta, no, perquè no toca, però...
3: Poden mirar fins i tot un capítol d'una sèrie.
0: Sí, exacte.
3: En tot cas, aquesta matinada s'ha fet públic qui actuarà. Perquè s'ha presentat l'espectacle, per tant, ja sabem...
0: Exclusiva.
3: A més de Shakira, també hi actuaran Madonna i el grup sud-coreà BTS.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm, gens malament el cartell,
3: La final del Mundial,
0: molt bé.
3: 25 minuts escoltant la música d'aquests tres. Això serà el 19 de juliol a l'estadi MetLife a Nova Jersey, al costat de Nova York.
0: Estarem pendents, doncs, del 19 de juliol i d'aquest espectacle amb BTS i Madonna en aquesta meitat.
3: Es veu que no toca l'oreja de Bangkok,
0: Lara!
4: No hi aniré.
0: Tampoc podries. Gràcies, Àlex.
4: Bueno.
0: Ui, escolta, que he dormit malament avui. Com has dormit?
4: Bé, no he dormit bé,
0: No vas a ralentir?
4: Una mica, M'he llevat com 5 minuts tard i ja va com tot 5 minuts tard avui, però no ha passat res.
0: Vinga, va, energia, que estem a punt d'arribar a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per l'avenç en el tractament de la celiaquia. Un equip de científics de Barcelona ha pogut crear una molècula que pot degradar alguns components del gluten i actuar al principi del procés de digestió, evitant la resposta inflamatòria i autoimmunitària del cos. De moment només s'ha provat en ratolins, però hi ha esperança.
0: Una notícia que ens hem assabentat fa poques hores i que també ens serveix per preguntar-nos de què parlarem poc.
4: Doncs mireu, del projecte del tren orbital. Això és una infraestructura ferroviària dissenyada ara fa uns 20 anys amb la idea d'unir el Vallès, el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona, sense passar per la capital. En total es veu que serien unes 39 parades, uns 119 quilòmetres en total. També sabem que ara mateix Rodalies no està vivint ni passant el seu millor moment, però... bones notícies, perquè no s'hauria de construir tot des de zero, sinó que només serien 68 quilòmetres que s'haurien de fer de nova construcció. La resta, doncs, es podrien aprofitar infraestructures que ja hi ha, com ara, per exemple, la línia R3, R4 i R8. Això el que permetria seria enllaçar ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.
0: Home, estaria molt bé aquest tren orbital sense la necessitat de passar per Barcelona, però potser que abans ens n'asseguréssim que el tren funciona bé.
4: Total.
0: Perquè potser que primer invertim en el que ja tenim fet.
4: Ah, exacte. Primer arreglem-lo d'aquí.
0: Anem a arreglar-ho, perquè si no ja veig un altre problema ara amb aquest tren orbital.
4: Vaja, això ho seria.
0: Sí, sí. Veurem com acaba aquest projecte.
4: No acabarà
0: el
4: lloc, jo
0: crec. És que el problema endogàmic de Renfe, que els hi han d'explicar als oients que ens estan escoltant i que cada dia se'l troben. Això sí, tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
4: Sí, bona notícia per als fans dels còmics. El 44è Saló del Còmic Barcelona arrenca avui a Fira de Barcelona Montjuïc i se celebrarà fins diumenge. Combinarà la presència de figures destacades del còmic contemporani amb talent local i també noves veus internacionals. L'any passat, la Fira va acollir unes 110.000 persones i aquest any el Saló canvia de pavelló. Es farà el número 8, perquè hi ha obres a on està l'espai anterior on celebrava el còmic. Sentim a la directora del Saló, a Meritxell Puig.
7: És un bon any, segueix sent un bon any. O sigui, tenim un munt de convidats, tenim un munt d'oferta. Sí que és veritat que el hàndicap és que tenim el pavelló que tenim i tenim l'aforament que tenim i hem de treballar amb l'aforament que tenim i tot depèn de com poses els estants, com flueix la gent, com quan entra, quan comencen a fluir, el mateix que ens passa també amb el manga. Llavors, fins a l'últim dia no veurem una mica com van les coses i com de moment va bé, de moment estem molt contents.
0: Doncs escolta'm, si estan contents i les coses van bé, nosaltres que
4: ens ho celebrem.
0: Clar que sí, un quart de sis del matí, pràcticament 3 minuts, fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya, i és moment d'apartar les criatures perquè arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Ah, ah, sempre és un misteri, sempre.
4: Ah, ah.
0: Ah, ah, Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és aprendre de manera entretinguda. Això és el que han viscut alumnes de secundària del Camp de Tarragona que han participat en la iniciativa Els Ulls de la Història, l'experiència didàctica. És una activitat immersiva amb ulleres de realitat virtual per conèixer el patrimoni català.
9: Les parts que més ens han agradat són les parts en les que estàvem flotant i veient des de dalt doncs, la cartoixa, i les parts en les que podíem interactuar perquè era com molt divertit i semblava que era de veritat.
10: Ens ha semblat una molt bona experiència perquè a part d'estar aprenent també hem pogut disfrutar i interactuar entre nosaltres d'una altra forma.
8: El projecte inclou el castell de Miravet, l'església de Sant Joan de Boí, el jaciment de la Roca dels Moros, el Cògol i la cartoixa d'Escaladell.
0: I un dels moments favorits per l'equip d'aquest programa és quan destapem la nostra revista del cor. Avui tenim dos temes, escolta'm, que són antagònics però complementaris.
4: Sempre.
0: Sempre, és important. Com batega el cor aquest matí, Lara?
4: Batega amb la reina Letícia. Ja coneixem la seva exquisita oratòria i ara ha tornat a fer un discurs brillant. Ho ha fet als Premis de Literatura Infantil i Juvenil i ha reivindicat la importància de la lectura i fins i tot ha llegit un fragment d'un dels llibres guardonats que es diu La quarta vida de Blanca Cuervo. Aquest llibre posa en valor el perill de les xarxes socials entre els adolescents i el moment en què ella ha llegit el fragment s'ha fet viral a les xarxes.
0: És que, a veure, el fragment que ha escollit... Escoltat en boca de la reina Letícia...
4: Sobta. Sí,
0: com a mínim sobta, sí. Perquè diguem que com que la monarquia hi ha unes línies tan marcades...
4: Clar, molt encursetat.
0: Clar, de cop i volta ella se surt una miqueta, va per la tangent...
4: I flipem.
0: Amb coses com aquesta.
11: Yo es que me tiro en la cama después de un día de mierda en el Insti, empiezo a ver TikToks, y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Pues primero ves a una tía... impresionante. No, pero esas tías, a ver, guapas de verdad, ¿eh? Yo no sé si serán filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas. Y que con esa cara y ese cuerpo, tu vida tiene que ser facilísima. Y entonces te enseñan sus pisazos. Las vacaciones en playas que parecen paraísos y tú te quedas ahí con el culo torcido y entras en su perfil para ver en qué trabaja y tiene un link al perfil de otra red social, la que realmente le da dinero, y ya lo sabes. Sabes quién es ella, a qué se dedica, sabrás que Blanca estaba obsesionada con sacar algo de pasta.
0: Escolta'm, a Star is Born.
4: Star is Born.
0: Ha nascut una dobladora. O sigui, Reina Letícia, que ha de fer és doblar llibres, ara, audiollibres, d'aquest.
4: Total, sempre audiollibres.
0: S'ha posat totalment en el paper, interpreta molt bé.
4: Ens hem quedat amb el culo torcido, eh?
0: M'encanta la reina Letícia fent això.
4: Quina veu. A mi el que m'agrada més del vídeo és que diu, voy a leer un fragmento. I no el llegeix, en realitat, ja se'l
0: ja sap
4: tot.
0: Ja se'l és que és molt intel·ligent, eh?
4: Gairebé no mira
0: molt.
4: El paper.
0: M'agrada molt.
4: Últimament està sortint molt la reina. Bueno, doncs, l'estan aprofitant.
0: Passem de la reina Letícia al folclore espanyol amb Maria del Monte. Bon dia, matiner. Benvingú a Catalunya Ràdio. I se queda prisionero. Un rebujito per començar el cap de setmana. Escolta, què ha passat amb Maria del Monte?
4: Gira cap aquí. Maria del Monte va tenir una llarga conversa amb Aymar Bretos, el nou programa d'entrevistes que està fent a la Sexta amb la Noche d'Aymar. Van parlar sobre homofòbia, dels drets LGTBI i de la seva pròpia relació personal amb la periodista Immaculada Casal. Diu que ella sempre s'ha sentit una persona molt afortunada perquè, per sort, doncs no s'ha trobat amb situacions desagradables, però el que criticava és que encara es necessiti sortir al carrer per lluitar pels drets LGTBI. Deia això.
12: Tú no puedes tener que acompañar a tu hijo, a tu hija, a una manifestación para pedir permiso para poderse querer. Eso me parece una atrocidad. Y tú tengas que apoyar a tu hija, a tu hijo, a su pareja, para que lo dejen amarse. Es que estamos perdiendo la cabeza. Es que la estamos perdiendo un poquito. Siempre será siempre mucho más bonito ver a dos personas besarse que ver a dos personas dándose una guanta.
0: Meravellosa l'entrevista de Maria del Monte amb Aymar Bretos. La recupereu perquè val la pena, i el cert és que hi ha hagut tantes dones d'aquesta època lesbianes, que han hagut de portar-ho en secret, que hi ha hagut, sí, que hi ha un reguitzell de folclore espanyol que a l'armari ven tancadetes.
4: Sí, Mare de Tella diu, però jo és que això de sortir de l'armari, com que no ho he viscut mai, també és molt xulo com sentir-la.
0: I he de dir-te que va venir a col·lapse i és una dona meravellosa, Maria del Monte. Dit això, quins sons deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, el Marc Gili i la Beli Hernández, els líders del grup d'Orient, ens van explicar la seva fórmula per continuar treballant junts malgrat la ruptura com a parella.
13: Un dia ens vam seure tots i vam dir, bueno, què està passant aquí, no? Això no pot ser. Hem de verbalitzar el que ens passa per dintre. Si t'ha molestat alguna cosa que he dit, si us plau, digue-m'ho, et demanaré disculpes. Perdonar i saber demanar perdó també al mateix temps és molt, molt important. I d'ençà, fins ara, quan algú té una sortida de to o s'equivoca, automàticament ha de demanar perdó, el tema es salda amb una abraçada.
14: També és que són persones amb sensibilitats diferents i tu has aprenent el que tu et molesta i l'altre no? I això és conèixer una persona, no? I respectar-la al cap i a la fi.
0: Pràcticament 6 minuts i arribem a 6:15. Love is a burning thing and it makes a fiery rain. Estem aquí al ranxo dels matxiners. Aquestes hores, maca, vés a pasturar amb les vaques. Què passava tal dia com avui, Marta, va?
4: Doncs mireu, un 15 de maig del 2003, la cantant de country June Carter Cash, la segona dona de Johnny Cash, moria després d'una operació complicadíssima. Va tenir molts èxits, els va tenir al costat de Johnny Cash, amb cançons com Jackson o aquesta que sentim, Ring of Fire, que van coescriure precisament sobre el moment en què es van conèixer. Van mantenir una relació des del 1968 fins al 2003, any, per cert, en què van morir tots dos, només amb 4 mesos de diferència. Wow. I la cançó parla precisament de l'amor prohibit, però que està predestinat a passar. Es veu que quan es van veure va ser amor a primera vista i que fins i tot els va acabar costant els seus dos matrimonis.
0: Déu-n'hi-do, quina història... Wow. Per acabar la setmana.
4: Intensa, molt intensa,
0: molt intensa, exactament. Quin dia ens espera també astrològicament parlant? Avui ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana tindrem la lluna nova a Taure i això ens porta cap a una energia molt més terrenal, senzilla i concreta. Després d'una setmana parlant d'abundància, ara toca baixar-ho a la vida real. Què és el que ja tens? Què pots cuidar millor? Què vols fer créixer amb calma? Taure ens recorda que l'abundància no sempre ve de buscar més, sinó d'evitar millor el que ja hi ha. Avui és un bon dia per tornar al cos, al present i a les coses que sostenen de veritat el nostre dia a dia. Bon cap de setmana!
0: Bon cap de setmana també a la gent d'Astrocat.cat. I qui bufarà espelmes?
4: Avui felicitem el futbolista francès Ousmane Dembélé. En fa 29, també en suma un més al gran Wyoming. Arriba al 71 i avui en fa 73 el músic, compositor, multiinstrumentista i productor britànic Mike Oldfield. I acabem dient anys i anys per molts anys a Isidre Esteve, que avui bufarà 54 espelmes.
16: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner.
0: I avui que fa anys, Michael Field, és un bon moment per recordar un dels seus números 1. Quina meravella! És Moonlight Shadow.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el judici a la família Pujol que ahir va quedar vist per sentència. Entrevistarem Salah Hamal, historiador d'origen palestí que aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi. A la tarda, amb Francesc Garriga, serem al Saló Internacional del Còmic de Barcelona que avui obre portes. El Catalunya Nit tancarà la setmana parlant amb l'expedició del Centre Superior d'Investigacions Científiques que ha viatjat a Groenlàndia per investigar la història climàtica de l'Àrtic. I aquest cap de setmana, el suplement. Dissabte farem una taula amb dones que han parit en un cotxe, un ascensor o a casa en 5 ocasions. A l'Eclipsi coneixerem les nits del director de televisió, Tinet Rovira, l'endemà que s'hagi celebrat la gala d'Eurovisió.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 15 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos.
1: De fet, la formació d'Oriol Junqueras ha convocat per a dilluns mateix, a la tarda, un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. La línia orbital, recordem-ho, és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
1: Illa també creu que el conflicte amb els docents no interferirà en aquestes negociacions.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
1: Ho ha dit des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles.
0: Doncs, de moment, sembla que l'acord amb els docents no sembla tan a prop.
1: Ahir va haver taula sectorial, el Departament d'Educació es va reunir amb els sindicats de l'ensenyament, entre els quals hi ha l'USTEC, el majoritari. Van acostar posicions en relació amb l'escola inclusiva, però l'escull continua sent la millora salarial. Dimarts de la setmana que ve hi ha una nova reunió, però l'USTEC ja avisa que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre salaris. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
4: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui fan vaga a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: De l'exterior, destaquem que Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu, diu, de cooperar i donar estabilitat mundial.
5: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
1: Tot i això, Xi Jinping adverteix Trump que no intervingui en la qüestió de Taiwan, l'illa que la Xina reclama com a pròpia.
0: Mentrestant, representants del Líban i d'Israel han reprès les negociacions de pau a Washington.
1: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc es volà. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I Pedro Sánchez ha defensat Lamine Yamal.
1: Recordem que el jugador del Barça va onejar una bandera palestina durant les celebracions del títol de Lliga. El president espanyol ha fet una piulada a X on diu que els que consideren que vorejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi, o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que Lamine només ha expressat la solidaritat per Palestina que senten milions d'espanyols. Respon així el ministre israelià de Defensa, que acusava l'estrella del Barça de fomentar l'odi amb el seu gest.
0: Recta final a les eleccions andaluses.
1: Últim dia de campanya pels comicis de diumenge. El Partit Popular i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El Partit Popular té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que esquitxi Pedro Sánchez.
0: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
1: Estan acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més elevada. Són 29 anys de presó.
0: I molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet.
1: L'ha presentat a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes.
6: Al·lucinant, la dimensió que té aquest mercat, de les portes que t'obre, i a més és que la Setmana de la Crítica... El fet que

0: segons el periòdico, han exhibit sintonia.
1: L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. Hi veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països de l'estranger dibuixades passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat.
0: Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents.
1: I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
1: La Vanguardia, El Periódico i El Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
0: La Vanguardia diu que la cimera significa la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
1: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
0: El Periódico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
1: El rotatiu diu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
0: El Mundo va una mica més enllà i remarca que així marca el pas a Trump.
1: El rotatiu considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força, culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
0: Pel que fa als mestres i professors, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
1: Alzamora considera que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
0: A les pàgines de Catalunya del País, el director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol-Humet, exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
1: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
2: Ella és molt fan dels dilluns perquè ve aquí a la ràdio encantada de la vida, una persona amb un optimisme el dilluns que ens aixeca tota la redacció, però el divendres segurament encara és més feliç. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, tots també.
2: No?
3: Sí.
2: El divendres estàs de baixón perquè arriba el cap de setmana.
3: No, home, no.
2: Què dic? Potser fas al revés del món.
3: Ara us trobo a faltar, però no tant el cap de setmana, eh?
2: Vinga, va, donem un cop d'ull a la premsa digital. Alerta, la notícia que no agradarà als valencians ni als amants de la paella.
3: Tu t'agrada la paella?
2: M'encanta.
3: Doncs tampoc t'agradarà gaire.
2: A veure, explica'm això.
3: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts.
2: Ui.
3: És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marís gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit.
2: Ui, malament.
3: El vídeo de promoció és de Barcelona. Es veu Barcelona, de fet, amb el Parc Güell i el mar de fons. Ho veiem a la Vanguardia, en aquests potets de l'aigua calenta.
2: Recordem que el menjar, foc lent, amb les seves coccions,
3: correcte,
2: el bon sucarradet de la paella...
3: Exacte.
2: No perdem de nord... De
3: per voler anar ràpid...
2: Exactament.
3: Si vols anar ràpid, fes una truita.
2: Alerta els alumnes que aquest any facin la selectivitat.
3: Catalunya, Galícia, Múrcia i Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, orelleres, rellotges, ulleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. Ara, en cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
2: I alerta, rècord Guinness de tallador de pernil. M'encanta.
3: T'encanta el pernil,
2: però... M'encanta el pernil, tallar-lo gens.
3: Anava a dir...
2: No.
3: Un home de Huelva va tot el rècord de passar-se 72 hores seguides...
2: Mare meva.
3: Tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser uns 16 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil, del municipi de San Juan del Puerto. És el segon intent que feia i ha superat... Això ja s'havia intentat, de fet. Ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Sí. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges o notaris. Ho llegim al Huelva Informació.
2: Déu-n'hi-do, t'ha de quedar la mà...
3: Fes un pernil.
2: 72 hores.
3: Ara ja s'ha de menjar aquest pernil, també.
2: I tant.
3: Però, això és el bo.
2: Passat el 8 i cap a Catalunya Ràdio. Què perd, Lleida?
3: Doncs l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, després de 25 anys treballant de cara a públic més infantil. Sobretot la seva fundadora i propietària diu que prenen aquesta decisió perquè volen prioritzar la seva vessant més editorial i els serveis culturals i mantenir un comerç físic, diu que limita molt. Llegim les seves paraules al Segre, que també recull que la reacció de la gent, diu, ha estat emocionant.
2: A veure, hem començat el divendres una mica xipi-xipi, amb una clara baixada de les temperatures.
0: Sí.
2: Què ens espera, Marc, per avui?
0: Doncs més xipi-xipi, perquè tindrem un matí encara més ennuvolat, amb pluja, de fet, a les comarques de Girona, també amb ventades al sud del país. A la tarda, el ruixat serà local.

0: Totalment intensos, es mouran de fet de Girona cap a l'àrea de Barcelona i pel que fa al cap de setmana, demà sol, amb ruixats només al Pirineu i diumenge també repetirien alguns ruixats de tarda al terç nord del país i arribarien nuvolades durant la tarda per les comarques de Ponent.
1: Pràcticament 4 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns apunts culturals. Avui tenim allò teca de la bona perquè és divendres, engega el cap de setmana. I amb què comencem, Marta?
2: Doncs mireu, parlant del Festival Embassat de Sabadell, perquè avui arrenca i fins diumenge s'hi podran trobar i veure una trentena d'artistes i passaran el Petit de Caleril, Mishima, Losa, Filla de Cassandra, Grego Tecno, que ens encanta.
1: Ens encanta Grego Tecno, ens encanta.
2: Ens encanta. I també hi haurà Dan Peral i el Comboi, i el mateix Dan doncs ens ha enviat aquest missatge per a matiners.
3: Hola, sóc en Dan i de veritat que tinc moltíssimes ganes de l'Embassat. És un festivalarro increïble. Tinc la sort de conèixer una noia que està a l'organització i m'explica com treballen, com funcionen i, hòstia, joder, no hi estan mai dins, però és un rotllo i un tarannà que joder, venen ganes de tocar-hi, de formar-hi part. I que guai que hagin comptat amb nosaltres. Farem un bolo a l'alçada d'aquests 18 anys de festival i convidem a tothom a venir, que, joder, que sempre és guai concerts en directe, més en aquell espai idíl·lic i amb uns tan ben parits com els de l'Embassat. Així que serà molt xulo, molt divertit i farem un bolo especial i ben bonic.
1: Una abraçada també des de la ràdio al Dani Peralbo. I tenim més coses.
2: Parlem de Sopa de Cabra.
4: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
2: Ahir els vam tenir al matí de Catalunya Ràdio presentant aquest documental fantàstic. Avui comencen gira per celebrar els seus 40 anys. Ho fan a la sala de Rasmatàs amb un doble concert avui i demà. Això sí, amb totes les entrades venudes. I, per tant, si no heu pogut aconseguir aquestes entrades, apunteu perquè els podreu veure també al Festival Portaferrada, al Festival Camins Manresa, a Terramar de Sitges o al Pau Paterres de Tàrrega.
1: I alerta perquè tenim més música i crec que alguna novetat, Marta.
2: I aquesta t'agradarà perquè és amb català.

0: Aquest tema es diu Diumenge sense drama. Aprofiten també avui divendres per anunciar que faran una gira aquest estiu que recorrerà tot el país, però abans, demà dissabte, els veurem a la festa Estrella d'Am.
1: I qui també treu nova música és Llun Rajola.
2: La més bonica de tota la festa, fa fora tot tonto que la molesta.
0: És un disc que es diu El món no està fet per als romàntics i ell mateix ens ha enviat aquest missatge des de Lleida.
3: Bon dia, matiners, com anem? Ja ho diuen, que qui matina, Déu l'ajuda. I avui ve Llun Rajola a ajudar-vos a tots amb el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Un disc que parla fonamentalment de l'amor en totes les seves formes i no només això, remou una mica les coses. Però no patiu, perquè és un disc molt vitalista i és un disc molt, molt, molt bailongo. Així que teniu tot aquest estiu, tot aquest any, l'any que ve i els que faci falta per gaudir-lo, perquè de veritat que un disc no es treu cada dia.
1: Doncs moltíssimes gràcies també a Llun Rajola i acabem amb tres apunts, Marta.
0: Mireu, molt ràpid, parlem d'una obra de teatre que s'estrena avui a Dinamarca, a la Sala Beckett de Lluïsa Cuniller, amb un elenc fantàstic com són Pere Arquillué i Imma Colomer. També avui al Teatre Victòria hi podreu veure l'espectacle Rodin, un espectacle de dansa de Sergio Bernal, que és un dels ballarins ara mateix més influents de l'escena internacional. Ho presentarà avui mateix al Teatre Victòria. Això és un festival que es va estrenar ja al Festival de Peralada i s'ha pogut veure per arreu del món i avui arriba doncs, per fi a casa nostra. I avui a Girona, a les 8 del vespre, hi haurà concert de Lemon Squeezy, que és un quartet suec que val molt i molt la pena. Per tant, apunteu avui a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre.
1: Arribant pràcticament a 6:15 del matí, és moment d'agafar el nostre transistor particular i moure el dial. Cap on? Jan Soteres, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003 per recuperar una entrevista que Toni Clapés va fer a Joaquín Sabina al programa Versió Original de Catalunya Ràdio. El cantautor presentava el disc Dímelo en la calle i va demostrar la seva faceta de poeta, fins i tot a l'hora de respondre les preguntes.
5: Un disco, ahora lo comentábamos a micrófono, en fin, cuando vi las noticias, muy reflexivo, hablas mucho, hay muchas letras hablando del corazón, ¿no? Se ve que, no sé, del achaque, te has vuelto como más reflexivo o has valorado muchas más cosas que antes quizá no valorabas.
6: He tenido más tiempo, he tenido menos calle, menos bares, he estado más asustado, he estado más metido en casa, he tenido más horas y tenía un montón de canciones en el cajón, he escrito otras, he mezclado unas con otras, no he grabado presionado por nada porque no estaba yo en condiciones de dejarme presionar por nada, lo hemos hecho a trocitos cuando hemos querido en el estudio de mi casa, en otros estudios, y sí, mucho me temo que ha salido un poquito más tristón, reflexivo, introspectivo, corazonado y todo eso.
1: I quan falten 14 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des del Marroc. Guillem Soler, bon dia.
7: Bon dia, matiners. A pocs quilòmetres del desert del Sàhara, el Marroc té una de les seves perles. És el poble de Kela Mgouna, amb un paisatge verd i florit que contrasta molt amb l'entorn, i on el segon cap de setmana de maig es celebren el Festival de les Roses. Se celebra el final de la temporada de recollida de roses i hi ha exposicions florals per tot arreu i moltíssimes parades de productes amb la rosa com a protagonista, com ara cremes, olis, perfums o infusions. També s'aprofita per celebrar danses i balls tradicionals berbers. El punt àlgid de la festa arriba amb la tria de la reina de les roses, entre tot de joves vestides amb les seves millors gales i adornades amb milers de pètals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Marroc, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies també al Guillem i al Roger. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
8: 6 hores d'actualitat, notícies, magazín i humor, tot el que farem. M'estic allunyant del micro perquè m'estava posant bé, però ara ja estic a lloc. Parlarem de les novetats dels pressupostos del govern, que tot sembla coreografiat perquè s'aprovin la setmana que ve. També d'aquesta afirmació que va fer Núria Parlon sobre que tots els governs han infiltrat persones o han infiltrat Mossos en organitzacions. Veurem, en parlarem amb Montserrat Tura. També tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, ara que ja ha quedat vist per sentència al judici, i anirem a renovar el DNI perquè hi ha un col·lapse bastant absolut per renovar-se'l. Al Dilema parlarem de les crítiques a Maya Montero, recomanacions del cap de setmana, i acabarem amb el concurs pendent des de la UB avui.
1: Doncs a partir de les 6 amb Frederic Vincent, al Matí de Catalunya Ràdio. I, com sempre, oients, us convidem a jugar, encara que estigueu una mica dormits, pareu bé les orelles, també les nostres concursants habituals, Lara García i Marta Viana, perquè arriba el moment de la dada mullol.
8: Doncs com que també parlarem de les eleccions andaluses, una dada sobre Andalusia.
2: Sevilla tiene un color especial.
1: Molt bé, això fa festa.
8: M'agrada perquè he dit eleccions andaluses, has dit ui, i dic dades sobre Andalusia. Bueno, va, doncs valent, digue'm.
1: A veure.
8: Quants municipis té Andalusia?
1: Que sé,
0: Forquilla, Forquilla.
8: Va, us donaré una pista. Catalunya té 947 municipis en una superfície de 32.108 quilòmetres quadrats.
1: Val.
8: Andalusia té 87.597 quilòmetres quadrats, per tant, el triple.
1: Però de població jo crec que són menys, que sí? Ai, de municipi... Menys.
0: Hi ha molt poblet, eh?
1: 50.000.
0: Hi ha molt poblet. 947 municipis hi ha a Catalunya.
1: Municipis.
0: Clar.
1: Uf. 800.
0: Va. Més, no.
8: Voleu una altra pista?
1: Va, anem-hi.
0: Més, no.
8: Voleu una altra pista?
0: Sí.
8: A Catalunya hi ha 8 milions d'habitants, a Andalusia 8,4.
0: Ah.
1: Vinga, va.
0: 1.233.
9: 1.300.
8: Gabriel?
1: Jo he dit 800.
8: 785 municipis a Andalusia.
1: Està compartit amb Sara Llobet, també t'ho dic.
8: No, un moment.
0: Sara
8: Llobet té el guió. Sara Llobet té el guió davant. No pot participar. Això ho hem dit.
0: No té el guió. Sara, estàs matada.
8: A partir d'ara, no, no.
1: No té el guió.
8: A partir d'ara, no, no, això és tongo.
0: La Sara, que entri
8: l'estudi. Avui no t'endús el joc del programa. Avui no t'endús el joc del programa.
1: I tant que sí, tranquil·litat.
8: Avui no t'endús el joc del programa.
1: Caixadoses, per un dia que ho encerto.
0: No, perquè portes bastants dies mirant a Sara Llobet.
1: No, ens posem d'acord.
0: Sí, diu la Sara, sí, no sé què. La
8: I quants
0: Sara
8: equips andalusos hi ha a la primera divisió de futbol? Sé. Va, xapa-la, xapa-la, va, aquesta, va.
1: Vinga, ja ho tenim. Sí, abans d'anar a publicitat, per cert. Un moment, a veure, és que avui és l'aniversari de Marc Peirón, tècnic del Matí.
8: Home!
1: Vine, vine, Marc, has d'entrar,
8: Sí, home, sí.
1: 35 anys, ara comença l'accelerador de la
8: ràdio. Ara.
1: Vine, vine, seu, Marc, per favor. Com et sents, Marc? Felicitats.
10: Molt bé, igual que ahir. Exactament, igual que ahir. Gràcies.
1: A partir d'ara comença l'accelerador de la vida. Dels 35 als 40 doncs no els veuràs veure passar.
10: Però és la primera part dels 30 i ara ja cap als 40.
8: Ahir va prometre que portaria esmorzar, no sé si ja t'ha vingut.
10: Sí, està carregat ja, encara no ha arribat, però sí.
1: Bé, escolta, avui és divendres, suposo que ho celebraràs, no?
10: Sí, doncs anant a l'embassat, si no plou. A veure, ja Per Albo, espero que aguanti el temps. Escolta, però, em sembla
1: recordem-ho que... després, que quan parlem al Cordomí...
10: Sí, ja pensava demanar-lo jo també, però em sembla que tocarà agafar per aigua.
1: Marc, moltes felicitats.
10: Moltes gràcies.
1: Esperem amb ànsies l'esmorzar.
10: I tant.
1: Felicitats.
10: Gràcies.
1: Vinga, d'aquí uns moments, alerta, perquè si teniu ganes d'anar a una estrena fantàstica el dimecres que ve, dimecres 20 de maig, a 8:45 del vespre, què passarà? Doncs que s'estrena una nova temporada de Crims al podcast. Si sou fans de Crims, podeu començar a trucar perquè us hi portem. 93201-7474.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
0: Unia.
11: No,
0: ja ho sé.
11: Que és
0: el mateix que la IA.
11: Que tots els pobres siguin delinqüents. La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
13: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
14: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
15: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
12: Amb Ricard Ostrell.
17: Em van passant coses.
16: Sí.
12: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
18: Un món on tothom està de vacances.
19: En creure un món.
18: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antoni Afon, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
20: Estic con ella, té un xe de bau, xe de bau, però tan bonau, de sorilla.
21: L'altre barri, amb Blai Mercè.
12: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I va clavar ses pases, arran d'escul.
9: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
17: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
19: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
22: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
19: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res, ja. I bueno, sí. Va quedar així.
23: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Però automàticament dic que m'haig de pensar.
24: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
25: Ja, home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
26: Bueno,
25: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O
1: sigui, però què m'estàs dient?
25: Ja, avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho diguis!
25: Ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
25: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
25: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara s'ha posat nerviós!
24: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: I alerta, perquè quan pràcticament en 6 minuts arribem a les 6 del matí, segur que vosaltres... És que m'esteu tossint tota l'estona, de veritat. Heu d'estossegar ja o no?
0: No, ja està, ja,
1: segur?
0: Ja ens has castigat.
1: Porten 3 minuts.
0: Bueno, és que en aquest estudi ha fet molt fred durant tota la setmana.
1: Ara, aquest ja l'has fet expressament, ara. A veure, segur que coneixeu aquesta sintonia. Carles Porta. A veure, el proper 29 de maig s'estrena una nova temporada de Crims, el podcast. És una temporada que Alerta té com a fil conductor la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenen ara i la resta s'estrenaran a la tardor, però atenció, perquè 300 persones podran sentir el primer capítol, que això és molt fort, dimecres que ve. Serà el dia 20, dimecres 20 a 3 quarts de 9 del vespre, es farà al Cinema Esverdi de Barcelona. Hi haurà aquesta preestrena sonora de la nova temporada de Crims. Hi haurà, evidentment, Carles Porta, que conversarà amb el director d'aquesta casa, amb en Jordi Borda, i es podrà sentir el primer capítol, que està dedicat al crim de Capon.
0: Capon.
1: Capon.
0: Capon.
1: Un cas molt interessant, per cert, que va ser un assassinat a trets amb una investigació molt controvertida, que en el seu moment va generar molt de debat. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. A veure, me'n vaig cap a Manlleu. Jordi, què tal? Bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: Com està, Jordi? Com va el divendres?
27: Bé, bé, encarant ja la setmana avall i conduint.
1: Molt bé, veig que ets al cotxe. Cap on vas?
27: Cap a Sabadell.
1: Sabadell, vas a treballar-hi, entenc?
27: Sí, senyor.
1: Molt bé, tu ets molt fan de Crims, Jordi?
27: Bueno, més que jo, és la meva filla, i com que avui és la graduació de batxillerat i tot plegat, he pensat, mira, un regalet perquè és molt fan i ja ha estudiat acompanyada tot el dia del Crims de Pons.
1: Sí.
27: I mira, m'ha fet gràcia de si puc...
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Jordi, com es diu la filla?
27: Berta Ruiz Peix.
1: La Berta Ruiz Peix. Doncs escolta'm, que sàpigues que la Berta Ruiz Peix se'n va el dimecres que ve, dia 20, a la preestrena d'aquest nou podcast de Crims. D'acord, Jordi?
27: Molt agraït, Xavi, gràcies.
1: Que vagi molt bé, una abraçada, bon cap de setmana.
27: Igualment, bon dia.
1: Adéu. I marxem cap a Taià per parlar amb l'Eulàlia. Eulàlia, bon dia.
28: Bon dia.
1: Com estàs, Eulàlia?
28: Pues anant a treballar.
1: Molt bé, et veig ben desperta a aquestes hores, eh?
28: Sí, ja fa una estona que m'he aixecat.
1: A quina hora et lleves normalment?
28: Estic menys quart o així.
1: Oh, Déu-n'hi-do. Espero que et despertis sí. Cada dia amb nosaltres, també t'ho dic, eh?
28: Sí, sí, feu companyia al cotxe anant a Barcelona.
1: Ara, això ja ens agrada, això ja ets agrada. I escolta'm, Eulàlia, sí. Tu també ets seguidora de Crims?
28: Sí, sí, sobretot la meva parella, que avui és el seu aniversari.
1: Va?
0: Home!
28: I us he sentit i dic, mira, potser és un bon regal.
1: I tant que sí, com es diu la parella, Eulàlia?
28: Rubén.
1: I quants anys fa el Rubén?
28: 45.
1: Mira, del 81, quina bona collita.
28: Sí.
1: Eulàlia,
28: sí,
1: doncs escolta, per tu aquestes invitacions per anar a veure aquesta estrena, aquesta preestrena de Crims la setmana que ve al Cinema Esverdi de Barcelona.
28: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
28: Vinga, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, escolta'm, tota aquesta gent que se'n va
0: quina
1: contenta
0: sort
1: i feliç. M'agrada molt que el Jordi li regali la filla i l'Eulàlia li regali el nòvio.
0: Molt bonic.
1: Aquestes coses han d'anar així. Tinc per aquí el cordomí o no?
2: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Eloi.
2: Ai.
1: Has posat llum a la foscor?
0: Ai, diu. Ai.
2: Ah, per què m'ho dius? Per les entrades o per la meva veu?
1: Per la teva veu.
2: Ah, val, no.
1: Què va passar a casa de Eloi? Quedeu-vos amb la cabra. És important.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines que van...
0: Ui, què dius? Bueno.
2: Un gall.
0: Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
1: Eloi, per favor!
0: Està bé bevent ahir el Canalies i s'ha novegat.
22: Eloi, mare de Déu!
1: Home, pobre gall!
0: El mataràs tu?
2: No. Ah. No, de fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: És a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
0: O sigui, busqueu família d'acollida?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: I en el cas de que s'ho acabin de pensar, perquè aquest gall és violent, tal com ens has comentat últimament, si no...
2: Bàsicament com tots els galls, eh?
1: Xas! Bueno.
0: Si no, xas,
22: ja,
0: i què farem?
22: El gall no és de fiar.
1: Però el mataràs tu?
2: No.
0: Que no.
2: Ah. No estic preparat. La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: No us en refieu de les paraules d'Eloi. Mentirà. Gràcies, Lara García, Marta Viana.
2: Sí, us convido a casa. I a pollastre rostit, sospiteu.
1: Que tingueu bon cap de setmana, adeu. Noies. Vinga, va, Eloi, que estem a un minut d'acabar. Quin temps ens espera? Important, per cert, a veure, el Marc Peirón avui fa anys, va a l'envasa't i vol saber si avui plourà a Terrassa.
2: A veure,
1: ai, a Sabadell.
2: Sabadell,
1: ui, ara
2: Sabadell.
1: Ara matarà tothom.
2: Cuidao.
1: A veure, què?
2: Tenim una estoneta a la tarda que es preveu una franja de precipitació que arribi a Sabadell. Així que, sí, la bona notícia és que al voltant de les 7, com a les 8, hi hauria d'allunyar-se i després quedar alguna escorriella petita.
1: Ja. Bé, escolta'm, a partir de les 7 està bé.
2: Sí.
1: Bé, creurem
2: a veure, avui, en principi, ennuvolat, fred... i amb pluges a la tarda, sobretot nord-est, eh? Pirineu, Prepirineu, nord-est, Girona, Barcelona i potser a les Terres de l'Ebre també. El vent també ho farà al sud del país, temperatures baixes, neu a les muntanyes i demà molt més sol. Oh, encara alguns ruixats de tarda al Pirineu, però molt més sol, vent, i la temperatura lentament es va recuperant al cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Eloi, i tornem dilluns.
2: Igualment.
1: Que vagi bé, Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
1: Tot teu, t'ho deixo.
2: Vinga.
1: Aquí matant galls. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: No
1: bon cap de setmana.
2: No està malament.
1: Fins dilluns.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'ha de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: El Festival Sonar 2026, que ja s'acosta l'època de festivals, oients, ho sabem, i serà el primer sota la nova direcció i, per tant, sense els fundadors del festival. Doncs aquest nou Sonar, o aquesta nova etapa del Sonar, han programat un centenar d'actuacions amb noms com The Prodigy o Charlotte de Witte, que sentim de fons. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sonar. Recordeu que va néixer l'any 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Sentim Cristian Suárez, el responsable de la programació.
1: The Prodigy, referentes del rave britànico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte de Witte, un habitual del festival. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Cabaret Voltaire, pioneros del industrial.
0: Recordeu que el Festival Sonar ara ja se celebrarà tant el de dia com el de nit al mateix recinte, el de Fira Gran Via de l'Hospitalet, és a dir, on fins ara se celebrava la programació nocturna, ja durant tot el dia, com sempre, el segon cap de setmana de juny.

0: amb els Strombers, versionant Miquel Martí i Pol, per explicar-vos que Marta Pessarrodona obrirà la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Fins al dia 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades de diferents disciplines, Sergi.
1: Mira, veus com les de Carla Rabassa, Dolors Miquel, Francesc Parcerisses...
0: Aquest tercer va ser el que va traduir tot el Senyor dels Anells al català. Per
1: ostres!
0: Tant, honorem-lo per fer...
2: Honor!
3: Quina feinada, tu!
0: Gran feinada.
1: Biel Mesquida, Emma Vilarasau, Josep Maria Flotats o Marta Pessarrodona reivindicaran a l'edició d'enguany la diversitat de la mirada poètica. Anna Gual és cocomissària del festival.
4: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica, que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
5: Jo sento, avui estic content.
1: Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i inclourà un component musical important, amb música de Ferran Palau, aquest qui sentim, però també de Marina Rossell, Guillem Ramisa, Ferran Isern, Mariona Sagarra, Eduard Iniesta i David Alegret, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals, el Verger del Museu Marès i el Born, el Museu d'Història de Barcelona, i també s'incorporaran altres com els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, l'Ateneu Barcelonès, el Palau Muntaner, la Fundació Brossa, el Museu Tàpies o el CCCB, entre d'altres. En el marc del festival es lliurarà del Premi de Poesia de Jocs Florals de Barcelona el poeta Martí Sales i Sariola pel seu llibre de poemes Descripció del món. Això serà dilluns, que ve al Saló de Cent, i la programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig a les 8 del vespre al Palau de la Música.
0: I de moltes cançons, de fet, podríem dir-ne que són poemes musicats, i és que molts lletristes de grups o cantants de grups són també poetes. En Sergi acaba de dir Martí Sales, cantant del Surfing Cirles i d'altres projectes, que ja veieu que s'han dut el premi dels Jocs Florals, i també en Max Codinac, potser el més recent, que l'hem descobert com a música, com a integrant de Gavina Punt MP3, que també és poeta, i Laia, tu has anat més pel format clàssic, que és gran poeta versionat per gran cantautor.
3: Ah, exacte.
0: Perquè,
3: és que en un moment s'entén, no?, com a poeta musicat, aquell que el text va per un cantó, ha estat publicat, és d'un autor consagrat, podríem dir, i després ve un músic, l'agafa i en composa la melodia, no? És per això que hem preparat un format que ja coneixeu.
6: Top 5.
3: Doncs mireu, al número 5 hi posarem Veles i Vents, però no la versió que us espereu.
7: Vull ir a la mar com la cassola en el forn.
1: Aquest no és Raimon.
3: No, és Ausias Marc, però no és Raimon.
1: A veure, posa.
7: Em mostrarà voler tot res mal que sobre si atur un punt a jo.
1: Oh, qui és?
3: És en Jonathan Penalba, que és un gran músic del País Valencià, que sobretot fa això, és a dir, ell és, jo crec que té una gran veu, és un gran intèrpret, i per tant no té tant música pròpia com sobretot canta música d'altri, i en aquest cas doncs, ha aprofitat la versió que va fer Raimon del Veles de Vents de l'Ausias Marc i n'ha fet una versió també, a mi m'encanta, i a més ell és que canta molt bé realment, potser Raimon era un gran lletrista i tal, però potser com a músic, no? En canvi, en Jonathan Penalba és un gran músic i trobo que es nota molt. I a part, realment, recuperar els versos d'Ausias Marc i acostar-los a la gent amb la música, trobo que és increïble. Jo recordo aquest vers que també s'estudia a batxillerat, em sembla que és, que bullirà el mar com una cassola al forn. És una metàfora preciosa, que és que poden fer 5.000 anys i en canvi segueix sent igual de vàlid.
1: Sobre què s'han fet més poetes? Sobre poemes sobre el mar o la muntanya?
3: Doncs
1: mar.
3: Mira, probablement el mar.
1: Jo crec que el mar.
3: Sí, tant, és bastant probable.
1: Mar 1, muntanya 0.
0: Anem al número 4, Assumiràs la veu d'un poble, en Pau Alabajos.
8: Oh. Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs per a sempre poble, i patiràs i esperaràs.
0: Imagino que l'original, el text, és d'Estallés.
3: Sí, ho és. I de fet, a vegades passa amb els poemes musicats que són com a tranquils, no molt de cantautor, i aquí en Pau fa un exercici, trobo, de posar-li una mica de ritme, i és guai. De fet, en Pau Alabajos és el que més ha musicat poemes, el que més ha musicat poemes d'Estallés, també hi ha Els Amants, també hi ha Maclame, a tu, que a mi personalment és la meva preferida, però us he posat aquesta, Assumiràs la veu d'un poble, perquè és això, rítmica, reivindicativa, trobo que és xula.
0: I aquell de la rosa de la pell del llavi, com és?
3: La rosa de paper, però no la fa el Pau, justament, aquesta la fa el Miquel Gil, normalment.
0: Val. Anem al número 3, ja que la Laia és la principal idolesa d'en Borja Penalba, també ho és, de la Mireia Vives.
9: Hi haurà rems per a tots els braços.
0: Que aquí versiona?
3: a Maria Mercè Barçal, que és l'autora d'aquest poema, que han musicat també multitud d'artistes, i és un poema, aquesta cançó de fer camí, que s'ha convertit en un bon himne feminista. Jo l'he sentit per tot arreu i són això, moltíssimes artistes les que li han posat música. L'última que ho ha fet, em penso que és Magalí d'Atzira, també una mica més lenta, i per això us he deixat la versió de la Mireia Vives. Recupereu-la en qualsevol format, que és molt xula aquesta cançó.
1: Puc fer-te una pregunta?
3: Sí.
1: Has escollit algú que no sigui del País Valencià?
3: Sí, sí, ara bé, ara bé, ara bé. Va, fem, si vols, el número 3. Ai, el número 2. Qui més estima?
2: Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar podrint...
3: Ah, això no ho sabíeu, eh? Que això és una adaptació d'un poema anglès.
1: Què m'estàs dient?
3: Sí, sí, sí, mira, és de Winston Hugh Auden, que va ser un poeta, escriptor, dramaturg anglès del segle XX i que va ser, sobretot, conegut per la seva habilitat camaleònica per escriure poesia amb qualsevol
1: aquest
3: tipus de
1: versos. Aquest és el dels rellotges?
3: Ostres, doncs no ho sé.
1: És aquell de Stop all the clocks, pareu tots els rellotges.
3: Doncs no ho sé, busca-ho.
1: Que el meu amor ha mort.
3: Ostres, que bo.
1: Sí, sí, sí, és boníssim aquest poema, eh?
3: Ah, doncs,
1: és molt bèstia.
3: Doncs mira, aquí...
0: Sí, és correcte, ho acabo
3: de... Ah, molt bé, molt bé, Sergi, que ha estat dominant la poesia anglesa.
1: No, no, no.
0: Del segle XIX.
1: No en sé gaire més, però...
3: 20, em sembla, eh?
0: 20, perdoneu.
1: És que va ser recitat aquest poema, me'n recordo, a Quatre bodes i un funeral, a la pel·lícula. I, ostres, et corprenia, eh?
3: Ah, mira,
0: bueno, les rom-coms són una bona font de coneixement.
1: Exacte.
3: Doncs en David Carabén, no sé si ho va fer a través de la rom-com o ja coneixia aquest poeta, però és veritat que doncs, va decidir musicar aquesta cançó i, vaja, és una de les més exitoses de Mishima.
0: Quina has col·locat al top 1?
3: Mireu, el número 1, una elecció personal meva, espero que us agradi tant com a mi, o si més no, només que s'agradi la meitat ja n'hi ha prou, és El Pi de Formentor, que és un poema de mossèn Alcover que va musicar la Maria del Mar Bonet i que us ho juro que és èpica pura.
0: És el mateix de l'Alcover Moll?
3: Sí, clar.
0: A veure...

0: diguis que no és brutal la veu d'aquesta tia. M'he equivocat, eh? No és l'Alcover, és el Miquel Costa Llobera, però bueno, és igual, són aquests moixens lingüistes.
1: També tenia el diccionari Llobera, aquest.
0: Aquest, no sé si tenia el diccionari, però era un gran poeta de les Illes Balears, d'aquests que era això, mossèn ni que de digues sevi de la llengua, i la cançó és brutal. O sigui, la Maria del Mar Bonet té una veu increïble.
2: Escolta, la treus molt bé, la Maria del Mar Bonet, tu?
0: No, no la trec, però perquè vull que te'n riguis de mi un rato i
2: que no, que estaves fent vibrar la veu igual que ella.
0: És boníssima aquesta cançó.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del compte. Avui un compte d'Instagram, Laia, per descobrir una ninotaire, dibuixant, il·lustradora satírica, crítica.
2: Sí, i a més és australiana, que direu, no n'hi ha cap de més a propera. Mira, aquesta m'ha agradat.
1: És Instagram.
2: Sí, però bueno, és que el seu marc referencial a vegades parla d'Austràlia, vull dir que segur que hi ha coses que gent que ens parla de més a prop i ho fa igual de bé. Però
1: la principal broma dels australians és enfotre-se'n dels neozelandesos, ho fa això?
2: No, això últimament no, que jo hagi vist, perquè també parla de coses a nivell internacional, però sí que, per exemple, es posa amb la candidata d'extrema dreta d'Austràlia.
1: També vull dir... tenen, ell.
2: Sí. Mira, us ho dic que no us ho havia dit, es diu Jess Harwood, d'acord? I el compte és Jess Harwood Art, val? No té cap misteri. I és veritat que està fortament marcada per una visió crítica i especialment, jo diria, mediambientalista de la realitat. I, per tant, doncs, els seus dibuixos solen ser bastant punyents i, a més, doncs, per exemple, té un dibuix així com tipogràfic que diu per què cal posar taxes a les grans companyies de gas, no? I ella fa així com mig infografia, mig dibuix i va explicant les raons. I també té molt contingut,
1: sí,
2: no
1: favor,
2: és només el dibuix.
1: No és que sigui una empresària i diu per què cal posar taxes a les...
2: No, a favor. És a dir, ens explica els motius, no? I diu, doncs, perquè estan destruint el clima, la natura, tal, etc. Vull dir que va donant els motius. Però, per exemple, en té un, aviam si t'agrada aquest, Roger, eh? És una tira de còmic.
1: Així és la comparativa. Diu, anys 80. Si vols, si treballes fort, aconseguiràs qualsevol cosa. Si t'esforces, aconseguiràs el que vulguis. Any 2010. Si vols qualsevol cosa, te l'hauràs de treballar. Any 2020. Teniu pares rics? Vale, això ho explica. Cada una de les vinyetes és una professora amb una classe, eh? No sé què és pitjor, eh? Dir que amb el treball d'un arribaràs a qualsevol lloc o l'última, saps? Bueno, almenys l'última t'asseguren el tiro.
3: Sí, home,
2: una mica. Que és un reflex de la realitat, no? És a dir, com evolucionen els temps, no? Les mentides que ens han venut. Després també, ara, quan sabeu que en David Attenborough va fer 100 anys i que sabeu que és aquest divulgador de medi ambient britànic,
1: està
2: que feia
1: viu.
2: Molts documentals. Sí, està viu.
1: Crec que és el que deia el documental Birds,
3: sí,
1: d'on va sortir la paraula ocell.
2: Ah, doncs mira, veus, és que és un mite, de la divulgació mediambientalista a la Gran Bretanya.
1: Sí, és curiós perquè Austràlia crec que és l'únic país del món on els humans encara van perdent contra els animals. Però vaja...
2: Però era britànic, aquest tio és de la Gran Bretanya, però té un ressò internacional i ella va fer, en aquest cas, pel The Guardian a Austràlia, perquè és que ella dibuixa molt per mitjans de comunicació també, que li demanen, doncs, dibuixos, i va fer com unes vinyetes explicant, una mica repassant tot el que havia suposat per la divulgació contra el canvi climàtic, doncs en David Attenborough, també és molt bonic i molt, està molt ben dibuixat.
1: Mira, divendres passat va fer 100 anys en David Attenborough.
2: Sí, per això sí, és recent.
1: Divulgador naturalista. I aquest artista que es diu?
2: Jess Harwood Art.

0: crítica de cine se acabó.
1: Quiero montar una pizzería.
2: ¿Cómo que una pizzería, por
0: pizzería
2: favor?
0: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
0: ¿Te parece mal la idea?
3: Malísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquil·litat, de sossego...
5: Després de passar amb èxit per festivals com el de Màlaga, el BSN Film Fest o el Festival de Cinema d'Autor, on la vaig veure jo amb la sala plena, arriba ja al circuit comercial divendres Pizza Movies. És la nova comèdia de Carlo Padial, cineasta i ex-col·laborador d'aquest programa, una pel·li catalana que us heu d'apuntar per anar al cine aquest cap de setmana. És una comèdia de parella que s'inspira en els mateixos director i guionista del mateix film, és a dir, Carlo Padial, cineasta, i la Desirée de Fez, que habitualment fa crítica de pel·lis en lloc d'escriure-les. Doncs a la ficció són els actors Berto Romero i Judit Martín qui encarnen aquesta parella protagonista. Ell, que és del gremi de l'audiovisual, però ja ha renunciat a grans somnis per una vida més tranquil·la, i ella, que porta tota la vida fent de crítica de cinema, però que veu que porta tota la vida tenint una feina precària. Ho vol deixar tot, engegar-ho a rodar i engegar un nou negoci, Pizza Movies. És a dir, fer pizzas inspirades en pel·lis, quan cap dels dos en té ni idea de fer pizzas i encara menys de muntar un negoci. Sentim el director en declaracions al programa spin-off d'ICAT.
6: En el món actual, la pel·lícula que s'ha estrenat i no en parla, o sigui, ha desaparegut, com passa amb totes les coses de plataformes, per quan s'estreni la nostra pel·lícula ningú se'n recordarà. I després que vivim en un món que tot és derivatiu. L'altre dia veia Netflix War Machine, que es diu exactament igual que War Machine, un spin-off d'Iron Man. I el maco de Pizza Movies és una pel·li molt original. És difícil que trobis una altra pel·li d'una parella que vol muntar, fer pizzas i cada pizza està dedicada a una pel·lícula. O, evidentment, facis el que facis, trobaràs rèpliques, perquè hi ha tal inundació de pel·lícules, continguts, llibres, podcasts, que qualsevol cosa que tu estiguis fent tindrà alguna forma de rèplica, però el maco de Pizza Movies és que és difícil de replicar.
5: Una idea boja, sí, perquè les pizzas que fan són horribles. Sí, estan inspirades en Jurassic Park, Back to the Future, Indiana Jones, però allà posant de qualsevol manera el pebrot, l'anchoa, l'ou, però a partir d'aquesta idea còmica i boja es disparen mil temes en aquesta pel·lícula. Temes com ara tenir feines precàries quan estàs a la meitat de la seva vida. El tema de voler-se realitzar quan Laia tens fills i els has de cuidar i també els avis, però ets persona en tu encara i vols fer coses que t'agradin.
7: Sí, tot no pot ser.
5: Temes que, com ara, que es viralitzin coses que són xorrades, com les seves pizzas. Òbviament també hi apareix tema riders precaritzats, tema dark kitchens, el tema de la relació que tenim amb el cinema, com ens ha deixat petjada en la nostra educació emocional, i sobretot un tema molt general, que és seguir amb una relació de parella, mantenir-s'hi encara que tingueu alguna crisi.
8: Sentim que és una pel·lícula que és molt propera a nosaltres, no perquè sigui autobiogràfica, sinó perquè crec que parla de molt de la nostra generació i el que suposa haver de cuidar de nens, haver de cuidar de pares, donar-te compte de que la teva feina que t'has estimat tota la vida de cop no s'assembla al que tu havies conegut, el tema de la precarietat econòmica, però a la vegada de que és molt personal, també era una manera de celebrar una mica les coses que ens agraden molt i que trobem molt a faltar al cinema contemporani, com és l'amor més pur per una comèdia positiva i en cínica, que parli de les coses que ens importen però que no surtis del cinema una mica trist o enfadat, o que fos com una cosa divertida, fins i tot exòtica. El Carlos sempre diu una cosa que m'agrada molt, que és molt exòtic fer una comèdia a dia d'avui sobre una parella que s'estimi. No sé si va ser el Berto que també, o tu, que vau dir que normalment el cinema va de parelles que entren en crisi, i aquesta és una parella que davant la crisi es fa forta, no? I és una vez el projecte, jo crec, més personal que has fet mai.
6: Matisos de comèdia, no? Comença com una comèdia molt romàntica, urbana, però després va girant cap a la comèdia més de situació, la comèdia absurda si tu vols, a la part final. Hi ha alguna cosa de slapstick en alguns dels personatges, fan coses rares, no? L'advocat que cau, la Judit Martín que fa el muñeco aquest raro.
8: I jo acaba com una pel·li de judicis també.
6: Jo crec que tot l'equip s'ha juntat, un grup de gent que estima molt la comèdia.
5: Aneu a veure divendres Pizza Movies, superdivertida, supertendre, i a banda de veure-hi Berto Romero i Judit Martín, també veureu tot de secundaris de luxe, com la Bruna Cusi fent de psicòloga de parella. A mi m'encanta quan la Bruna fa papers patètics, si trobo que la clava. També veureu Joaquín Reyes, Raúl Arévalo, Javier Botet, Belén Barenys i tot de crítics de cinema reals que s'han colat per fer d'extres, o Miguel Noguera fent d'advocat contrari, perquè, clar, els protagonistes els anuncien tots els grans estudis de Hollywood per fer pizzas de les seves marques, i la pel·li es converteix en una pel·li sèrie de judicis totalment inverosímil, perquè és l'exageració de la idea que tenim dels judicis americans del cinema, que òbviament aquí el sistema judicial és diferent.
6: Sí. Sobretot hem fet una pel·li molt lliure. Jo crec que estàs en un moment en el que el cine, per les maneres en les que s'ha de produir, de vegades no admet aquest tipus de llibertat que jo crec que respira el Pizza Movies, perquè el cinema ara o es financia amb diners de plataformes o es financia amb fons més públics. Pot donar grandíssimes pel·lícules i les dona constantment, per sort, però aquesta pel·li té alguna cosa com de subversiu, té alguna cosa com de cinema contracultural, que dialoga molt amb un tipus de cine que a mi m'agrada molt, que és tota aquesta comèdia de finals dels 60, 70 i principis dels 80 que podia fer Mel Brooks o Paul Bartel o Robert Downey Sr., que són com fotos de l'època. Tenen una extravagància dins seu que és molt xula i que jo crec que aquesta pel·li, ho hem intentat, estava reflectint bastant aquest moment que estem vivint d'incertesa, de qüestionament del cine. On està el cine, no? Allò que ens agradava tant, encara té sentit o només té sentit en una pizza, no?
8: A mi em feia molta il·lusió realment, i ahir també, perquè ens preocupa el cinema i ens agrada el cinema, explicar com és la nostra vivència del que està passant al cinema ara, tant des de l'angle de la persona creativa com des de l'angle dels crítics de cinema, que està passant, no?, amb la nostra feina, perquè ha canviat, perquè ja no mirem les pel·lis igual, que ha quedat del cinema amb el que ens vam educar i amb el que vam créixer, no?
3: És comida, sí, però és Hollywood, és la història del cine.
0: No m'ho puc creer.
3: Pizza Movies! Pizza Movies!

0: Parlem de més cinema. Atenció a aquest film mexicà.
1: Esto se suponía que iba a ser algo divertido, pero ya no te puedo ver.
2: Estás alucinando.
1: ¿Qué sabes de mi vida?
0: Deseo, la pel·lícula que teniu ja a sales aquests dies des de divendres. Un thriller passional és la història d'una dona rica, més aviat a pija, basada en luxe, en matrimoni, dues filles molt maques, però li falta aquesta espurna, Laia, aquesta passió. I saps de qui coneix?
3: No.
0: El Matías. El Matías és l'atractiu entrenador de natació espanyol que ha sobrecontractat el seu marit per ensenyar les filles a nedar, val? Però tenen a casa aquest jove espanyol i guapo. I saps qui és l'actor que l'encarna?
3: No.
0: Òscar Casas, del clan dels Casas. Per
4: què?
0: Tant, germà de...
3: Germà del Mario Casas.
4: Qui t'agrada més, l'Òscar o el Mario?
3: I del Cristian Casas i de la Sheila Casas. No sé per què tinc aquesta informació al meu cervell, en realitat.
0: Qui t'agrada més? Com a guapo, eh? Com a
3: actor, home, Mario.
0: El Mario.
3: No, des de que va fer la pel·lícula Ajuda'm, Roger, la que m'agrada molt a mi, de que se'n va anar a viure...
4: Més,
3: a
4: la moto.
0: Més lluny.
3: Més lluny. Sí. Des que va fer la pel·lícula Més lluny, més reconciliat, i ja no és un plaer culpable, ara és un actor que m'agrada,
0: sí,
3: i prou.
0: Va venir aquí, el Mario Casas, i va ser molt amable. Centrem-nos amb l'Òscar, perquè ell és aquest entrenador de natació a la ficció, i en la seva vida real aquests dies és a Barcelona, pel rodatge d'una altra pel·li futura, i hem aprofitat per posar-nos en contacte amb ell per parlar de la pel·li.
5: És una pel·lícula que jo crec que les va fer vibrar completament. És un thriller eròtico con una mirada muy específica de la directora, y creo que es una película con mucha marca. Creo que la directora ha jugado muy bien con la balanza del thriller y del conflicto familiar. Viendo la peli siento que el thriller siempre está ahí, ¿no? Dentro del drama familiar, de la relación de Matías y ella. Matías es un chico con un instinto y un deseo muy latente y que es fiel con lo que siente hasta el final.
0: I ja que hi som, li hem preguntat a Òscar, quina peli t'ha molat molt últimament?
5: Bueno, les recomiendo a todos los oyentes la película Proyecto Salvación. La nueva de Ryan Gosling, está en los cines todavía. Creo que es una de las películas que más me ha gustado este año que he visto en el cine de momento. Es muy especial, no podría decir exactamente a qué se parece, y eso me ha gustado mucho. Creo que es una película muy bonita.
6: Els experts, amb Roger Saró i
7: Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Oients, apunteu-vos als següents noms, perquè tenim cineastes catalans per descobrir amb una pel·lícula que arriba a sales aquest divendres, que pot ser de les petitetes, per no dir la més petitona, i aquí la Laura i jo ja l'hem pogut veure.
8: Segur.
9: A mi mai m'ha agradat Un profe.
10: No. Sí, a vosaltres no us agradava aquell, com es deia, tio, el d'anglès de tercer, Sol Calvo, tio, el Mindy.
9: ¡Ya no era calvo! ¡Antonio Sánchez! ¡Antonio Sánchez era aquí! ¡Ya no era calvo!
0: Dies d'estiu i de pluja, si voleu apostar pel cinema català, i ben fet, i amb amor, aposteu per aquestes tres cineastes catalanes que, després de passar per diversos festivals, estrenen la seva pel·li aquest divendres.

0: diferent del que estem acostumats a veure, perquè al final, quan gent tan jove fa cinema, no dic que hagi de ser sempre autoficció o sempre una cosa com temàtica de la joventut, però sí que és veritat que a mi m'interessa molt el relat de les noves generacions sobre la seva pròpia joventut, perquè mai és la mateixa que la que vam tenir nosaltres, els que ja estem una mica per sobre, o fins i tot gent més gran, no? Llavors, m'ha agradat molt veure que en aquest dies d'estiu i de pluja del col·lectiu Espurnes, que són aquesta gent tan jove de la Pompeu, que els hi han acabat podent produir aquest llargmetratge, hi ha una mica encara un estiu molt semblant al que jo tenia, que jo ja en tinc 30, doncs fa 10 anys, no? Que era com aquest moment de perdre't molt en les teves crisis existencials, en el teu moment identitari, de no saber si t'agraden els nois, si t'agraden les noies, si treballaràs d'una feina o d'una altra, si acabaràs la carrera o si no. I te'n vas a l'estiu, al mig del Pirineu Aragonès, amb els teus amics, i al principi semblen tot flors i violes, però després van sortint totes aquestes cosetes, i crec que m'agrada molt com ho retraten, ho trobo molt autèntic i molt real. I sobretot té mèrit perquè normalment les ficcions de joves o d'adolescents en general fan molt cringe perquè les fa gent gran, justament, perquè el director té 50 anys, és un senyor, es pensa que perquè ha vist tres adolescents de la seva vida ja sap com es comporten i dirigeix els actors d'una manera que no és gens natural, els hi fa dir paraules rares que li sonen a jove però que realment ningú fa servir, les trames són molt forçades. Això és el que passa, per exemple, normalment, i em sap molt greu dir-ho, a les sèries de 3CAT, d'adolescents i de joves.
1: Sí, una mica sí.
0: És veritat, sí que de tant en tant van incorporant alguna guionista més jove que fa que allò tingui un tint diferent. Però clar, com que la principal massa de l'equip és més gran, jo crec que es nota molt després amb el resultat final. I en canvi aquí tot ho fa gent d'aquesta edat, de 20 anys, i es nota moltíssim que això, que són les seves experiències, que la manera de mirar-ho és autèntica. I a mi m'ha fet molta tendresa aquesta pel·lícula. La veritat, si podeu, aneu-la a veure, s'estrena aquest divendres. No és allò que pugueu veure a tot Catalunya, busqueu bé els horaris.
2: Haurem de buscar bé.
0: Exacte,
2: o no
0: vull dir, tant de bo, no? Estigueu a tots els cinemes, fet, però segurament segur que està a Barcelona i potser a algun altre lloc.
3: Jo us ho buscaré, perquè a més, Laura, perquè vegis que fem cas a les produccions petites, la setmana que ve sentirem les paraules de dues de les directores, la Clàudia i la Mireia, i també una de les guionistes, que és la Carla. I pels fans dels trens, sapigueu, ara que parlaves del Pirineu Aragonès, que hi ha una escena molt cap al final on apareix l'estació internacional de Canfranc, aquella estació majestuosa, ultramodernista, que està allà al mig de les muntanyes.
1: Oh, sí, m'encanta.
3: Molt, eh? Doncs molt. Un bon paratge per una pel·li que tota passa caminant entre arbusts i passades
0: sí, refugis,
3: i arbres.
0: Sí, refugis, festes de poble, vull dir, una mica l'escenografia és aquesta.
3: Guai. Anem al Docs Barcelona, que s'allarga tota aquesta setmana.
4: Hi ha moltes pel·lis que no importen a ningú.
5: Bueno, 100%. També t'ho dic, la nostra tampoc és que sigui la més important de la història.
3: I aquests dies hem parlat, tal i com critica la Laura, dels directors internacionals com en Marc Cousins o en John Wilson, protagonistes del Docs Barcelona, però també parem atenció a la producció local, en aquest cas una coproducció del 3CAT, que es diu Plató 3 i que es projecta al Docs Barcelona divendres.
0: Sí, això també ho ha fet una gent molt jove, la dirigeix la Maria Borrell, que és una noia que potser coneixeu perquè també és actriu i sortida en altres llocs, però el més interessant d'aquest documental, que jo tinc moltes ganes de veure, aquest sí que no l'he vist i necessito urgentment anar-lo a veure en pantalla gran, és que és la història d'un grup de joves també de les Terres de Lleida que fan una obra de teatre sobre el pub del seu poble, que el tanquen, i ells estan molt emprenyats perquè tanquen aquest espai festiu i com de reunió col·lectiva que era dels pocs que tenien en aquell moment allà, i llavors quan van fent aquest procés creatiu doncs reflexionen sobre què els ha portat tenir un espai de trobada com aquest, què implica viure allà i només tenir com aquesta mena d'espais. No ho sé, jo tinc ganes de veure també la perspectiva de les Terres de Lleida en aquest sentit amb l'oci, perquè estem molt acostumats a una mena d'autoficció de la Berta Prieto, d'autodefensa, d'aquesta cosa tan barcelonina i tan moderna, i en canvi quan te'n vas cap endins, jo crec que hi ha moltes coses que ens sorprendran que són exactament igual, i en canvi també hi ha doncs, aquesta diferència territorial que crec que és important que també estigui reflexada a la gran pantalla i que també tingui el suport que dèiem institucional per poder-se produir, que a vegades no passa perquè clar, si no vens a estudiar aquí a Barcelona i no estàs en contacte com amb tota aquesta mena de subindústria que es mou per aquí, no pots tenir mai els recursos, els mitjans per fer una producció així, i en canvi doncs, aviam, com ha quedat aquest Plató 3.
1: I la premissa és genial, no? Perquè és veritat, aquesta buidor que passa molt a comarques quan perds aquell espai d'oci, que a vegades és l'únic lloc on tens per compartir amb la teva colla, no? És...
0: I que ni tan sols vol dir que sigui sa, perquè no, jo alguna cosa que he vist al trailer i he pensat, bueno, és que clar,
1: això
0: és polèmic, no? Però alhora, si és l'únic espai de trobada que tens, ja has de poder fer de tot, has de poder cagar
1: Exacte.
0: Així que ho mirarem.
3: Plató 3 la podeu anar a veure divendres a la tarda en el marc del Docs Barcelona, als Cinemes Texas de Barcelona, i així descobriu la seva autora, la documentalista, ara també, Maria Borrell, i si no, quan arribi el 3CAT, que nosaltres ja l'haurem vista, us la
0: podem tornar a veure.
3: Recordarem.

0: la sintonia que sentim és de la, sí, la gran cita, i sí, tenim aquí a l'Anna Closa i també s'ha afegit en Sergi Ruiz.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Que com la Laia han arribat fins al final i no només es van veure el reality sencer del 3CAT, aquest reality de cites...
2: No és llarg, és un reality que passa...
1: Vull dir
2: que
1: 8 capítolets.
2: 8 capítolets, assumible. Mira, fem una mica de recap, eh? Quan acaba el programa, en els dos últims episodis, les parelles finalistes descobrien el seu grau de compatibilitat segons la intel·ligència artificial, i després de passar un cop de setmana junts, que a més en alguns casos incluïa una cita amb una tercera persona, per si no fos poc...
1: Molt de drama aquell cap de setmana.
2: Exacte. Havien de decidir, capítol final, si volien sortir del programa com a parella compromesa o no.
3: Arriba al final d'aquesta aventura. Des que va començar la gran cita, les parelles han viscut un viatge real.
2: Va, i llavors aquí havien d'efectivament si es giraven o no giraven, si volien seguir junts o no. D'aquest capítol final, només dues parelles, de les 100 persones inicials, només dues parelles acaben decidint...
1: De les 50 parelles potencials,
2: exacte, només dues. Exacte, de les 50 dues. Parelles potencials, només dues acaben decidint que volen sortir del programa juntes. Són el Xavi i la Marta, que ells mateixos ja es diuen el Quinqui i la Pija, i el Gerard i la...
0: Qui és el Quinqui?
2: El Xavi.
4: I ella
2: és la Pija, la Marta. I els altres, el Gerard i la Carla, que els reconeixereu perquè són els que estan com super in love des del principi. Des del principi seran tens molt exacte. I aquí la primera pregunta que us llenço a vosaltres dos, Sergi i Anna. No trobo que és molt poc de les 50 parelles potencials que només... Que tampoc estem dient que s'hagin de casar, eh? Que estem dient que començaran a sortir junts en la manera, diguéssim, antiga usanza, però que només són dues parelles.
1: Tira tu, Anna.
4: Home, sí, és que a veure, són molt poques. Sí que és veritat que és una mica complicat, no? Perquè tens allò tant de, tanta gent al teu voltant que dius, és que aquí hi ha la meva parella, la, o sigui, només n'hi ha una que és compatible o bastant compatible amb mi, i és com que costa de veure, no?
2: Potser. Clar, però a veure, però... molt compatible. Quan vas a la discoteca no saps si n'hi ha de molt compatible i surts amb algú sempre, no? Vull dir,
1: però també hi ha hagut parelles que durant tot el programa dius, aquests acabaran junts, penso en dues persones molt en concret, l'Isaac i en Dani, i perdó l'espoiler si no l'heu vist, però tenen sobretot una red flag, o tenen una línia vermella, que és un vol parella oberta i l'altre no, i és un, per molt que s'estimin, per molt que ho vulguin intentar, és una barrera que amb un d'ells doncs, li impedeix sortir.
2: També et diré, si arribes amb un programa amb fam de casori, com si diguéssim, que és com arriba tothom aquí, i ja vas amb tantes... Bé, ja no vull dir que la gent hagi de canviar tant, però trobo que avui en dia també la gent va amb unes línies vermelles molt estrictes. Si se suposa que han trobat l'amor de la seva vida, igual pots canviar d'opinió una cosa, com a mínim intentar-ho. La gent està com amb unes barreres.
4: Sí que és veritat que amb aquesta parella, no, la que deies de l'Isaac i el Dani, l'Isaac és que hi vol tenir doncs, una relació oberta, i finalment sembla que s'estima tant el Dani, que el Dani, per exemple, doncs, és una línia vermella, obrir la parella...
1: S'adapta
4: una mica amb ell, i al final doncs, diu, bueno, doncs, potser no cal tenir-la oberta del tot, no?
1: Però també tenim, clar, al final de les 6 parelles que arriben al final, si no m'equivoco, una ja tenim que eren del mateix equip, per tant sabíem que eren incompatibles des del primer dia, segons la idea del programa.
2: Segons
1: la idea del programa. De les dues que eren altament compatibles, una és la que funciona en principi al final del programa i l'altra són l'Isaac i en Dani. I les altres, clar, tenien un percentatge, se suposa, tan baix que no sé si també això els hi fa replantejar. N'hi ha una altra que també vèiem que no acabarien, o sigui, que no sortirien junts, que és l'Alexis i la Gwen, perquè jo des de fora no veia que tinguessin química en cap moment, potser ells sí, i me n'alegro que els hi anés bé aquells moments, però ja veus algunes parelles que sí i algunes parelles que no.
2: Jo trobo, en general, molt poca capacitat d'adaptació de la gent per, com a mínim, intentar, ni que sigui, insisteixo, no vol dir que els hi facin un compromís d'obligació d'estar un any junts.
4: Exacte.
1: Però també crec que ha sigut massa ràpid, o sigui, que van ser molt poques setmanes les que van tenir entre que es van començar a conèixer.
2: Exacte.
1: I al final del programa, que això no sé si també ha jugat a la seva contra.
4: Sí que és veritat que la parella que acaba junta, per exemple, la Carla i el Gerard, que són els que els hi van donar la I, els hi va donar un 91% de compatibilitat, doncs a mi em va semblar que aquestes dues persones doncs, són molt intenses i que potser no acabarien juntes i potser el tema de saber que són 91% compatibles, això ha fet que s'hagin vist com una mica obligats a dir, doncs, m'acabaré enamorant d'ells.
2: Sí, saps? Bueno, perquè a vegades és com que necessiten... Potser el denominador comú és al final d'aquest programa que són tot de persones força insegures i que necessiten, o que potser ens passa com a societat, que necessitem una validació externa. Bé, si voleu, passem un moment a això que deia en Roger abans, què passa al cap de 6 mesos o què passa després del programa, que al final, fins i tot jo tinc molta curiositat per saber què passa amb les parelles que no són les que surten, no? Perquè potser hi ha hagut gent que s'ha conegut, s'han fet grups d'amics i no seria gens estrany que amb aquests grups d'amics sortissin noves parelles.
0: Però s'ha documentat?
2: No, però sí que s'ha documentat els 6 mesos després. A veure, sentim l'anunci.
5: I ara què? Ara què? Què toca?
6: Ara toca Safarets, Safarets del bo.
7: El que vol tot Catalunya, saber què passa després.
8: Que la Ia digui el que vulgui.
9: Has deixat portar per això, intentar reprendre
10: el papa i la mama.
11: Vam sortir del programa.
2: Això és el que anunciaven. Sí, sí, clar, sí. Fem spoilers. L'Anna ens explica una mica com ha anat això 6 mesos després.
4: Sí, comencem per la Carla i la Xènia. Aquesta parella doncs, diu que van necessitar posar distància. Recordem que no van marxar juntes, aquestes dues.
2: Aquesta és l'altra, enamoradíssimes.
1: No van ni arribar a la final, clar, tècnicament.
4: Exacte.
2: Fracàs absolut.
4: I elles al vídeo que van dient que estan solteres.
1: Ah, exacte.
4: Per tant, fan una crida aquí a que doncs, sí, mira, qui sí, les sí. vulgui conèixer, doncs endavant.
1: Però es porten molt bé, com a mi. Sí.
0: És a dir, no es van barallar, però per què la cosa va bé?
2: Perquè una volia sortir amb altra gent i l'altra buscava una parella per casar-se, ja t'ho diré.
4: Sí, va ser així. Després la Paula i el Guillem, la sexòloga i l'Olotí, doncs han passat d'un amor que no ha pogut ser, diuen, a una bonica amistat.
2: Al final tothom està superamic.
1: Sí. A la meva porra, perquè també cadascun va penjant vídeos a fora i a banda d'això podeu veure molt de contingut que estan generant ells per com estan tot el dia junts en els vídeos de reaccions, no sé què, com estan molt, molt enganxats l'un de l'altre. Jo pensava que 6 mesos després haurien intentat i els hauria funcionat.
4: Sí, i a mi això m'ha molestat tu, perquè aquests vídeos semblava que havia de ser que sí, que estaven junts i finalment no, tu.
2: Al final potser volen això, diguéssim, amistats amb qui tenen relacions esporàdiques, però el que al final no ha funcionat el programa per fer relacions a llarg termini, això està clar.
4: Totalment.
2: Però per fer relacions d'aquestes d'un dia i prou, sí que ha funcionat.
4: Mm-hmm. Sí. Pel que fa a la Wen i l'Alexis, que aquí em sembla que és una parella que cap de nosaltres
2: ni
4: de
2: no tirava.
4: Ningú no tirava.
0: Era el de Perpinyà?
2: Sí.
0: Seguiu pensant que és un cretí?
1: Sí.
2: Mica, sí.
0: Però a veure, la noia li ha vist una cosa bona i ell s'enamora, no? També és maco, això.
4: Ell va per tot.
1: Sí, en el programa va a per
4: amb totes. Sí.
0: I ella ho va veure, això, que li treva la canya diverses.
4: Ella ho va veure, això li va molestar, però també t'he de dir...
0: I li va molestar o és el rotllo que li va?
4: Bueno, no, li va molestar. També t'he de dir que quan s'acaba el programa, ella intenta quedar amb ell, ell li diu, escolta, m'estic de viatge, deixa'm estar, i jo faig la meva. Ah. Vull dir que això va estar lleig també per la seva part, eh? Vull dir, aquí...
2: No, està clar.
0: S'ha mantingut, el d'aquest noi.
2: Sí, aquest noi no ha millorat.
4: Sí, fatal. L'Isaac i el Dani s'han adonat doncs, que volien seguir quedant, que tenien desitjos de veure's i de quedar, però acaben explicant doncs, que tenen una conversa pendent.
2: Sí, per aquests tant... estan enmig del fregau total. Sí. Els han enganxat que no tenien
1: conversa
2: regla.
1: Conversa pendent,
4: totalment.
1: Important.
4: El Gerard i la Carla és la gran parella consolidada de la gran
1: cita.
2: Encara me'n faig creus.
1: Això vol dir que la IA ha funcionat.
4: Són molt intensos i es nota que s'estimen i, de fet, ell parla que la Carla és la dona de la seva vida. I després acabem amb la Marta i el Xavi, que ell diu que no li podia donar doncs, tot el que ella li demanava, s'estimen molt, però el vídeo, per exemple, doncs, amb ell se'l veu molt seriot, però ella bastant oberta.
2: És que és una gran misteri, aquests dos.
1: Ells dos són els que estan penjant més contingut i el titular d'aquí, que a mi em va ser un au, ell diu... Nois, el papa i la mama s'han separat.
2: Sí, sí.

0: L'època de festivals que podríem dir que sempre té com a tret de sortida l'Embassat de Sabadell, Anna.
1: La 18a edició de l'Embassat, que comptarà aquest divendres amb l'actuació de Dan Peralbo i el Comboi al Parc Catalunya de Sabadell. I de fet els de Torelló doncs compartiran escenari aquell dia amb Cora Novoa, Dame Aria i Filles de Cassandra. Recordem que Filles de Cassandra és el projecte de les gallegues Maria Soa i Sara Faro, que connecta tradició oral, folk, pop i electrònica amb una mirada feminista. Venen de treure doncs el seu segon àlbum, Tertúlia, i divendres el presentaran a l'Embassat. Aquest dia també actuaran el duet barceloní Grego Tecno, el Virtual i Lechuga Zafiro, entre d'altres artistes. Pel que fa al tercer dia, el gran atractiu de la jornada és l'actuació de Bob Dylan. I de fet aquesta serà l'única actuació que faran a l'estat el duet britànic Bob Dylan. A banda, dissabte també actuarà el duet austríac d'indie rock Kari Kari, el músic i productor Nusser 3000, el petit de Calaril, que presentarà el seu últim disc Aril, Aril, Aril o Alosa.
2: Marieta cistellera, tu que en saps de fer cistells, me'n faràs una panera per anar a collir clavells.
1: A banda d'Alosa també hi seran Ángeles Toledano, Lux Lisbon i Susto, entre d'altres. Pel que fa al cartell de l'últim dia, un dels encarregats de posar punt i final a l'Embassat serà la Ludwig. El grup d'Espolla continua la seva gira de presentació del seu últim disc pel barri Es Comenta i aquest diumenge doncs ho faran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquell dia també hi haurà la Greta i Mishima. Si voleu gaudir d'aquest cartell que fa tanta patxoca, doncs sapigueu que encara queden algunes entrades a la venda. Aquesta setmana també continua en marxa la Festa Major de Maig de Tàrrega. Divendres la Winnet actuarà a la plaça de les Nacions sense estat de Tàrrega i presentarà el seu últim disc de la Winneta, doncs Winneta verificada. Aquest concert arrencarà a les 11 de la nit. L'endemà dissabte, concert de Sexeni i Fades. Primer, doncs, saltaran els lleidatans Sexeni i després serà el torn de Fades, que venen de publicar aquesta cançó que sentim de fons i que segur que no hi faltarà. Tots aquests concerts, per cert, són gratuïts. Així que si esteu per Tàrrega o per la zona, aprofiteu. On també estan de Festa Major és a Vilablareix. Per poder seguir aquí, a la passada. La seva Festa Major s'acaba aquest cap de setmana i destaquem per dissabte l'actuació de l'artista de Vidreres, Àlex Pérez. El concert es farà a la zona de Barraques, on també actuarà l'orquestra Diversiones i DJ Martín. Per cert, que també hi ha Festa Major a Sant Boi. Anem per la bona, aquesta setmana arrenca la seva Festa Major i divendres ho farà amb un cartell de luxe, 11:15, al carrer Valdiri Aleu, i actuarà el productor i artista santboià Alice, i a les 11 de la nit a l'escenari de la plaça de l'Agricultura, concert de Seguretat Social que repassarà els seus grans èxits. L'endemà, és a dir, dissabte, concert de Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begur. Miqui Núñez actuarà i pujarà a l'escenari principal del carrer Valdiri Aleu a 11:15. Per cert que l'endemà, diumenge, Miqui Núñez actuarà a l'Apolo, dins del cicle de concerts familiars Petits Camaleons, a 11:45 del migdia. Parlant de l'Apolo, dissabte, concert de Pastora. Fa tot just un mes i mig, Pastora, el duet format per Dolo Beltrán i Caim Riba, van publicar el seu últim disc, 25 anys buscando follón, un disc on versionen 10 temes amb noms com Santi Balmes, de Love of Lesbian, la Dilla Russa, Maria Pelaez o Marina Rossell, i dissabte passaran per la 2 de l'Apolo cap a 9:15 del vespre i encara queden entrades a la venda. Encara a Barcelona, dissabte, concert de Laza, a la Nau. Juan Antonio.

Plaza és el projecte de la cantautora i compositora barcelonina Laura Aznar, que explora el pop i la música tradicional a través de lletres sinceres que parlen de coses que li passen. Dissabte actuarà a La Nau a la 1 del migdia i també queden entrades a la venda. I acabem a Badalona.

Aquesta setmana també tenim en marxa les festes de maig de Badalona. Dissabte és el dia que s'hi fa el correfoc i just després arrenca la festa de Cal Xiringo. Enguany el concert es farà al Passeig de la Rambla, que comptarà amb l'energia esmolada però poètica de Remei de Calafresca, i aquest concert començarà just després del correfoc i és totalment gratuït.

0: La xarxa de comunicació local. www.santjoandelesabadesses.cat.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilanova, la Franca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kaku.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents amb un 22% i a les persones amb dificultats socioeconòmiques amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
2: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75 €, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27 €.
1: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 €, i d'aquests diners, els consistoris n'aportaven uns 30.

0: I què en faig d'això? Ho llenço? No.
1: Reutilitzar tot allò que puguem, abans de llançar-ho, és important. Dóna-li una nova vida i, en cas de llançar-ho, fem-ho. Però cada cosa al seu lloc, al contenidor que toca i el dia que toca. Entre tots, reduirem els residus. És un missatge del Consell Comarcal del Ripollès amb la col·laboració de la Veu de Sant Joan dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
2: La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el parc de bombers voluntaris de la vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, 4 dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo el pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
2: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
1: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Riba, Joaquim Roquer.
3: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra, voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
1: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
4: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
1: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb el final de les obres de rehabilitació i reobertura del cercle Can de Manolenc, el casino de Can de Manu torna a lluir. La cirereta del pastís seria que tornés a passar aigua pel canal Grau i Reguer, just davant de l'edifici, que fa més de 2 anys que està sec. El canal, construït al segle XVIII, és part del patrimoni hidràulic del municipi i n'havia nodrit la indústria tèxtil i metal·lúrgica. En concret, proporcionava aigua a 5 sals o aprofitaments diferents. Aquest canal havia tingut 5 concessionaris, però 4 es van donar de baixa. Només va quedar la concessió de la fàbrica del Martinet. Tenien una turbina petita per fer electricitat, però al cap d'uns anys van donar de baixa l'activitat, però no la concessió. Tot i que la concessió està caducada, es manté vigent i es podria allargar fins al 2050. En tot cas, només es poden renovar les concessions que tenen activitat, i no és el cas. L'alcalde Oriol Lázaro, de Junts, explica què els deixa fer l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: Diria que va ser amb l'alcalde Joan Manso. Ja van parlar amb l'ACA, i l'ACA va acabar donant un permís d'ús del canal. Agafant-se amb que era una cosa patrimonial i d'ús ornamental, va donar permís per poder llançar 1 metre cúbic hora, 100 litres hora pel canal. Això és poquíssim, és molt poc, és una pel·lícula d'aigua. Aquesta amplada que tenim de canal, que fa més d'un metre, fa quasi 1,5 metres, és que si fas números et surt una pel·lícula de res, de 2 centímetres d'aigua que va circulant lentament.
1: Per poder passar aquesta aigua es va instal·lar una caseta enmig del riu per bombejar-la. Les bombes funcionen amb plaques fotovoltaiques, per tant depenen de les hores de sol i a la nit perden força. Ho han intentat engegar alguna vegada, però tardava entre 3 i 4 dies a passar-hi aigua. Lázaro pensa que hi ha filtracions i que el sistema no acaba de funcionar perquè el dipòsit no s'omple bé o hi ha algun forat tapat. L'ACA també té entre cella i cella enderrocar la resclosa del barri del Roser, un fet que impossibilitaria que tornés a passar aigua pel canal.
2: S'ha de recuperar el curs normal del riu. Hi ha el projecte, vingut a mirar-s'ho, a veure com tirar-la, i van venir sense que ho sapiguéssim i vam saber-ho de rebot. Vam expressar totes les queixes i tots els inconvenients possibles, vam expressar-nos molt. Aquell dia vam aprofitar i com que vam saber que venien de rebot, vam personar-nos allà i vam queixar-nos i vam dir que, si us plau, que no fessin res sense avisar-nos.
1: Si no s'aterra la resclosa, el consistori haurà d'assumir la construcció d'una escala de peixos. Si al final s'enderroca, hauran de mirar que no s'oblidi el passat del poble vinculat amb l'aigua.
3: La veu, música i informació.

Oficina mòbil de consum del Ripollès. Si us trobeu amb problemes amb les factures del telèfon, internet, la llum, el gas, inspeccions falses, defectes en productes, queixes, reclamacions, descentralitzem l'atenció ciutadana per millorar el servei. Serem els ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, Ribes de Freser i Campdevànol. I recordeu que el servei s'oferirà dins de l'horari d'atenció al públic de cada ajuntament. Podeu consultar els dies del servei a ripollès.cat/consum, al telèfon 972 70 32 11 o enviant un correu a consum@ripollès.cat.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de festa amb bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa amb Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Can de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès.

Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa en Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la festa major de Sant Eudald de Ripoll.

0: L'accés a l'habitatge és la principal preocupació dels catalans. Així ho van manifestar un terç de la ciutadania 10 punts més abans que a l'estiu. Tot i que és una preocupació transversal, sobretot als joves d'entre 25 i 34 anys, és el que consideren el problema més greu. Hi ha poca oferta d'habitatge i la que hi ha és cara. Els preus de compra són inestables per a una part de majoria de la població i el lloguer no para de créixer malgrat les mesures que s'apliquen des de l'administració en zones tensionades com Vic, Manlleu, Torelló o Ripoll. A la capital d'Osona, per exemple, l'any passat el preu mitjà de lloguer era de gairebé 683 euros segons dades del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge. Això fa que sigui difícil per a molts joves emancipar-se encara que tinguin una feina estable. Però per a les persones que estan sense feina, que no disposen d'una xarxa familiar o que són víctimes de racisme immobiliari, la situació és encara molt més greu. Per pal·liar aquest dèficit, el govern de la Generalitat impulsa la construcció d'habitatge protegit, però els resultats no seran immediats. Coincidint amb el tancament d'activitats comercials pel canvi en els hàbits de compra, diversos propietaris demanen reconvertir antics locals situats als baixos en habitatges. Als municipis més grans d'Osona i el Ripollès, els ajuntaments estan concedint permisos per fer-ho. És una opció que pot ajudar a pal·liar la manca d'habitatge, però també comporta riscos. Acceptant que els carrers sense establiments oberts tenen menys vida i que cal garantir la transformació en habitatges, que es faci també amb garanties i d'acord amb la llei, perquè compleixin tots els criteris d'habitabilitat. És divendres 14 de maig de 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 a la tertúlia, parlarem sobre quina és la situació dels docents al llarg d'aquests dies en motiu de les vagues del sector de l'educació i també parlarem sobre el desacord entre sindicats i educació. Ho farem de la mà de la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també amb Glòria Boix, representant dels docents de vaga. Després d'escoltar la cançó del dia, serà a 11:15 del matí dels clàssics musicals i avui Jaume Espuny ens portarà l'àlbum Sticky Fingers dels Rolling Stones. I a la recta final del programa, a partir de 11:15, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i repassarem algunes de les novetats musicals que han sortit avui divendres. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Els docents d'Osona van fer una bicicletada ahir al matí pels carrers de Vic en el marc de la jornada de vaga convocada a la Catalunya Central, Andreu Giménez, del 9FM.
2: Una bicicletada pels carrers de Vic es va escenificar la jornada de vaga convocada per aquest dijous. Més d'un centenar de docents i famílies es van concentrar a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Calldetenes i la capital osonenca. Aquest va estar el punt de partida d'una marxa que va recórrer diversos punts de la ciutat. Van anar parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica. Sònia Zapata és la delegada del sindicat USTEC.
3: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
2: L'objectiu de la mobilització també va estar entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
3: Estem lluitant per als nostres drets laborals i salarials. Necessitem més recursos, necessitem més mans, més eines per poder atendre tot el nostre alumnat. I això, doncs, passa perquè el govern també ens signifiqui el nostre sou que nosaltres fem el dia a dia dintre de les aules. Necessitem que sentim-se valorades.
2: La mesa de negociació d'aquest dijous entre Educació i els sindicats va acabar sense un acord. A Vic, ahir al matí, els docents criticaven, entre altres coses, la falta d'informació del departament en la presa de decisions que afecten el sector i la poca voluntat de negociació. En parla Glòria Boix, mestra d'Educació de Primària.
4: Amb aquestes meses, ells han dit, l'únic que fan és un traspàs d'informació, farem això, farem allò, no farem això, no farem allò, el que sigui, i després fan el que els hi semblen. Un exemple clar seria que hi havia d'haver un concurs de trasllat autonòmic es va publicar, es va dir que es faria, i un bon dia es van presentar en una mesa dient que no es faria, sense donar explicacions ni res. De fet, moltes informacions importants, com el pla de pilot dels Mossos, totes aquestes informacions importants, i sempre les donen que l'any demà o hi ha un pont, o hi ha unes vacances, o hi ha alguna cosa. És a dir, voluntat de treballar conjuntament amb nosaltres no hi és. I que no enganyin més a la gent, perquè no és veritat. Perquè si fos veritat, avui no seríem aquí.
2: El calendari de vagues presentat fins al 5 de juny es manté, si en la mesa de negociació de dimarts que bé no s'arriba a un acord.
0: I en la primera reunió de la taula sectorial no es va arribar a un acord, però sí a una nova proposta de trobada dimarts vinent, Andreu.
2: Els sindicats esperen que Educació els presenti una proposta negociadora que permeti parlar d'escola inclusiva, però també de salaris. Si no els convenç, han advertit que no s'estiran a la trobada. En declaracions, Ustec ha dit que la recuperació del poder adquisitiu és fonamental i no deixaran de banda les negociacions el model d'escola inclusiva amb totes les mesures i recursos necessaris. Des del sindicat de professors de secundària lamenten la falta d'empatia del govern i han titllat la proposta de la consellera Niubó d'irrisòria. CGT va descobrir la trobada d'ahir com un insult a la comunitat educativa i Comissions Obreres i UGT van acceptar que l'acord s'ha d'ampliar. El calendari de mobilitzacions continua obert si no s'arriba a un acord i el proper dia 27 es torna a convocar una vaga a tot Catalunya.
0: La meitat dels diners de benestar social del Ripollès es destinen a la gent gran, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents, amb un 22%, i a les persones amb dificultats socioeconòmiques, amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
6: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27.
5: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 euros i d'aquests diners els consistoris n'aportaven uns 30.
0: I l'Ajuntament de Vic reforça aquest estiu el suport a les famílies amb una nova línia d'ajuts per als casals d'estiu. La convocatòria, dotada de 50.000 euros, s'adreça a famílies amb rentes mitjanes i que estiguin treballant, Andreu.
2: L'Ajuntament de Vic fa un pas més per facilitar l'accés dels casals d'estiu amb una nova línia d'ajuts per a famílies treballadores. La convocatòria, dotada amb 50.000 euros, vol ajudar a cobrir part del cost de les activitats d'estiu per a infants i joves de la ciutat. L'ajut està adreçat a famílies amb rendes mitjanes que compleixin requisits econòmics i laborals i preveu una aportació de 160 euros per fill. Les sol·licituds es podran presentar durant la primera quinzena de juny. Sentim a la regidora de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic, Núria Homs.
7: Amb uns barems que hem intentat que realment arribin en aquesta classe mitja treballadora, és a dir, aquí els dos progenitors o el progenitor, en el cas que només n'hi hagi un, ha de treballar per poder accedir als ajuts, un ajut únic, bueno, o sigui, absolut, diguéssim, per cada fill, de 160 euros. Les persones demanarà l'ajut, no tindrà l'ajut a priori, sinó que haurà d'avançar els diners, però després al setembre doncs, tindrà temps fins a finals de setembre per justificar amb la despesa.
2: A banda d'aquests ajuts, la ciutat tornarà a oferir una àmplia programació de casals d'estiu per a infants dels 3 als 16 anys. Així ho explica la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic, Bet Franquesa.
8: Però aquest any també hem volgut donar molt protagonisme a totes les entitats i a totes les associacions i els clubs esportius de la ciutat que preparen activitats per enriquir aquest estiu en els nostres infants.
2: També hi haurà els casals municipals que es faran a l'escola Vic Centre per un centenar d'infants en horari de 9 del matí a 1 del migdia. També s'ha de donar suport a diferents AFES perquè puguin organitzar els seus propis casals, especialment a l'escola Estel. Pel que fa als joves, es manté el programa Civicus per alumnes de sisè de primària i primer i segon d'ESO. A més, aquest any s'hi suma una nova proposta teatral impulsada conjuntament amb Escènic, ho explica el tècnic de joves de l'Ajuntament de Vic, Joan Casas.
9: La idea és poder fomentar també tot aquest esperit teatral que té la ciutat, no? Que té molt arrelada, i que donar-li sortida entre adolescents i joves.
2: El taller girarà entorn d'Alícia als Països de les Meravelles i culminarà amb una representació final al Teatre de l'Atlàntida.
0: L'Ajuntament prohibeix fer activitats a la plaça Major pel mal estat de Camp Blanchard i Isaac Muntados.
5: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Camp Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
10: En que estem pendents de la sentència definitiva que ens permeti l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè de fet els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i de poc a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem, no?, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
5: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i evidentment això suposarà un problema sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
10: De moment l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim l'equip d'etapes, fer l'activitat al passeig, més endavant tenim també la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig. Veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, festa Major, però en tot cas encara queden molts mesos, podem ser temps a reconduir la situació.
5: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.
0: I l'alumne de l'Escola d'Hostaleria del Vallès Oriental, Giancarlo Pérez, guanya el concurs Conviu Curo Challenge. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
11: Així és, Ona, l'alumne de primer de cicle de grau mitjà de cuina i gastronomia, Giancarlo Pérez, ha guanyat la final del certamen Gomikuru Challenge, una competició entre escoles d'hostaleria de cada país que està promoguda per l'empresa italiana Unox, referent internacional en la fabricació de forns professionals per al sector de la restauració. Després de superar la fase inicial a través de l'aplicació Conviguru, on havien de superar preguntes sobre cuina, pastisseria i tècniques, Giancarlo Pérez es va classificar per a la gran final espanyola disputada a Pàdua, a Itàlia. Allà l'alumne de l'escola Montornesenca va aconseguir la primera posició nacional després de preparar durant un temps limitat 2 plats, xiu-xiuets de volcà mediterrani i memòries de xocolata, així es deien. Com a premi, Pérez es va endur maletí d'eines professionals de cuina, una estada formativa al restaurant La Sarte de Martín Berasategui i un curs d'alt nivell a l'escola Alma, l'Escola Internazionale di Cucina Italia. L'estada a Pàdua també va incloure una experiència formativa i cultural, així com una visita a Venècia.
0: El projecte Art i Escola celebren enguany 10 anys convertint les aules en espais de creació artística col·lectiva i entre els centres participants hi ha la FEDAC de Sant Feliu de Codines, que aquest curs ha treballat el concepte del contacte amb alumnes de segon de primària i tercer d'ESO, Laia de Déu, Ona Codinenca.
12: Més de 700 alumnes de 15 centres educatius del Vallès Oriental participen aquest any d'aquesta iniciativa impulsada per ACVIC i l'Associació Cultural de Granollers, que culmina amb una exposició conjunta al Museu de Granollers que es va inaugurar el passat dimecres 13 de maig. A Sant Feliu, els alumnes més petits han treballat el contacte amb la natura a través de sortides al bosc, observació de l'entorn i una obra col·lectiva inspirada en la muntanya de Sant Sadurní. La Núria Vilanova és la mestra responsable del projecte primària.
13: I els que han fet els de segon ha estat el contacte amb la natura i han anat diverses vegades al bosc, han treballat dibuixant sobre plantes, han dibuixat també coses que veuen de la natura, i doncs l'últim que vam fer va ser anar a veure des d'un punt que es veia molt bé Sant Sadurní i dibuixar-ho amb una obra col·lectiva. O sigui, tothom va fer un tros de la muntanya de Sant Sadurní, van fer una foto, la van repartir i la van dibuixar.
12: Els alumnes de l'ESO, en canvi, han abordat el concepte del contacte des d'una vessant més corporal i artística, combinant dansa, moviment i sons de la natura en una proposta audiovisual col·lectiva. El projecte, més enllà de la part artística, busca que els infants experimentin processos creatius compartits i aprenguin a expressar idees i emocions a través de llenguatges contemporanis. I precisament pels alumnes, una de les parts més especials ha estat sortir de l'aula i convertir l'entorn proper en una obra d'art. L'exposició es podrà visitar fins al 7 de juny i recull els treballs col·lectius de 15 centres participants d'aquesta desena edició.
0: Mollà dona el tret de sortida aquest dissabte a la setmana dels Geoparcs UNESCO 2026 amb una proposta que fusiona l'art contemporani, l'educació i el territori Laio.
12: El Museu de Mollà inaugura a les 12 del migdia una exposició nascuda de la col·laboració entre l'Espai de Creació a Cobert i l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Moianès. Sota la direcció de l'artista Marta Roca, els estudiants d'expressió artística han participat en un procés de creació col·lectiva en la geologia i la ceràmica, han estat les protagonistes. El projecte ha permès experimentar amb matèries del territori. La directora de l'Espai a Cobert, Nerea Campo, explica com ha estat aquest procés de treball compartit amb els més joves.
14: Que ha anat vehiculat amb moltes sessions a l'institut, però també amb sortides, amb visites a ceramistes locals, amb visites a la depuradora, és a dir, ha sigut un treball extens i profund i d'alguna manera molt poèticament tanquem aquest procés amb aquesta exposició en la que extraurem aigua del pou, la filtrarem en aquestes peces de ceràmica que han anat produint l'alumnat, serviran per filtrar l'aigua i retornar-la al pou.
12: L'exposició, que es podrà visitar fins al 31 de maig, no és només una mostra d'objectes, sinó el resultat d'un diàleg amb la terra del Moianès. Sobre la posada en escena i com el públic trobarà aquestes obres integrades en l'espai del museu, la directora ens en detalla el muntatge.
14: L'aigua circularà en temps real, és a dir, que mentre duri l'exposició estarà sortint tota l'estona aigua del pou de la Casa Museu Rafael Casanova, dirigint-se per uns tubs a la sala d'exposicions i anar passant una per una per aquestes peces, que a més de ser unes peces artístiques de ceràmica, tenen la funció de ser un filtre, aniran filtrant peça per peça, tornaran, recolliran i tornaran neta al pou.
12: Aquesta inauguració és només el primer acte d'un programa que continuarà aquest diumenge amb motiu del Dia Internacional dels Museus, oferint un taller de telemanual i jornada de portes obertes a la Casa Rafael Casanova. Les activitats del Geoparc a Mollà s'allargaran fins al juny amb sortides geològiques i formacions especialitzades.
0: I a través del temps, la identitat i el refugi, més d'una vuitantena d'alumnes de 5 instituts del Baix Montseny han treballat l'assignatura de visual i plàstic, Enric Rubio.
11: Així és, Ona, i és que el projecte X-Arts agafa aquests tres conceptes que es desenvolupen en tres maletes, que alhora contenen propostes que s'han de desenvolupar a l'aula, referents i elements físics que funcionen com a recursos per a ser utilitzats a classe. En una jornada de tancament, els alumnes de l'Institut Pla Marcell, Manel Raspall, Reguisol, Can Record i Ginebró es trobaven a Cardedeu per compartir els processos creatius i les obres realitzades durant el curs. Escoltem a Marçal Oliver, professor de Visual i Plàstica de l'Institut Pla Marcell.
15: Per l'alumnat és molt positiu trobar-se amb companys d'altres centres i veure que el que estan fent, no? El fet de sortir de l'aula és molt important. El fet de la trobada d'avui, que puguin entrar en tallers d'artistes i puguin, no?, interactuar amb ells, veure aquesta realitat, jo crec que és molt interessant, no? Entrar en el museu, no? Aquest fet d'entrar a les aules, bueno, de treure les aules al carrer per un cantó i poder visitar aquests tallers i conèixer aquests artistes en primera persona, crec que és el que destacaria més de la sessió d'avui, i el compartir entre iguals.
11: Paral·lelament a compartir les obres realitzades, l'alumnat va poder descobrir els projectes personals d'artistes locals com l'Anna Estany, en Jordi Aligue i en Guillem Pla, així com visitar l'exposició La síndrome de la gallina ponedora al Museu Arxiu Tomàs Balvei, una exposició sobre l'ús del temps i la possibilitat de futur.
0: I els pianistes Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició de la Clàssica Jove de Vic, enguany dedicat al matrimoni Schumann, Andreu Jiménez.
2: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició de la Clàssica Jove de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran dos concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaniada, una proposta de format íntim, i l'altre un concert per a dos pianos a la plaça de la Catedral. catedral. Sentim a Maria i Joan Espull.
16: Bé, hi ha un terme que es fa servir molt en la música clàssica, que és Schubertiada, no? Que és la idea d'una vetllada, normalment en música de Schubert, i se'ns va acudir, doncs, això, fer una Schumaniada, una vesprada romàntica, en la que farem música, doncs, dels dos compositors, a més de dos altres compositors que van estar molt relacionats amb el matrimoni, no? Que són Mendelssohn, Félix Mendelssohn, i Brahms.
17: Vam buscar un repertori completament diferent. Tocarem més aviat obres a partir dels finals del segle XX, finals del segle XIX, principis del segle XX.
2: La cita que engloba també el clàssic en moviment centrant-se en la figura de Mozart, també la seva clara vocació educativa i comunitària. Hi participaran més de 1.200 persones, entre alumnes, entitats i equipaments culturals de la ciutat. La directora general de la Fundació Atlàntida, Montse Catllà.
18: Tots els centres educatius de secundària de la ciutat de Vic, inclòs el centre de règim especial l'Escola Estel, participen en el clàssic en moviment. I en aquest any comptarem amb Call d'Atenes, Taradell, que ja és la seva segona edició, i Sant Hilari.
2: Uns 600 estudiants prendran part en les diferents activitats programades, entre elles un joc de pistes musical per trobar una partitura pensat per apropar la música clàssica als més joves d'una manera participativa. Sebastià Bardolet és el creador de l'Escape Room.
19: Un flashback, diguem-ne, de Clara Schumann, que ja és gran i que, intentant ordenar les partitures de Robert, descobreix en una carta que n'hi ha una que desconeguda. Llavors els nens han de fer tot de pistes i passar unes proves.
2: La iniciativa compta amb la implicació de l'AMVIC, l'Orquestra de Cambra de Vic, l'Acadèmia de Cambra i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, així com de la Biblioteca Pilarín Vallès, les llibreries de la ciutat i la Universitat de Vic.
0: I per segon any consecutiu, la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors va escenificar dissabte el lliurament dels 28 ciris de cera natural del Tabernacle de la Mare de Déu a persones i entitats mereixedores de la distinció, entre les quals una de les persones va ser Martí Rubiró, director del Nou TV. La Congregació va reconèixer la tasca del mitjà de comunicació en la retransmissió que en fa cada any dels actes que se celebren en el marc de la Setmana Santa, com la Processó dels Dolors. Moments després, el ceramista Jan Madrenes va protagonitzar una acció artística amb l'exposició posició entrant en ressonància amb l'acompanyament de Marc Bernis a l'orgue. Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
20: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I per última vegada aquesta setmana saludarem una vegada més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
21: Molt bon dia, per fi ja divendres, ja tenim aquí un nou cap de setmana i atenció perquè avui serà un dia més propi del mes de març i fins i tot gairebé d'hivern a la zona del Pirineu. Un dia més, glaçades, estem en uns dies que les glaçades no paren de produir-se a la zona del Pirineu. I la inestabilitat serà la gran protagonista el dia d'avui. Ens veiem això amb ambient fresc, fred a la zona del Pirineu, i moltes mínimes per sota dels 0 graus, alta muntanya, i entre els 5 i els 10 a molts llocs. Hi ha molts núvols ja aquest matí, ens està a punt de creuar una llengua d'aire àrtic, que ja la tenim a sobre, i la inestabilitat anirà més durant el dia d'avui. Sobretot serà la tarda. A partir del migdia és quan creixeran més les nuvolades, hi haurà tempestes i les precipitacions poden afectar totes les nostres comarques. Seran entre febles i moderades, moltes al voltant dels 10, 15, 20 litres. Atenció, la cota de neu baixarà. A cota neu de 1.200-1.300 metres, zona del Pirineu, i fins i tot pot nevar una mica cap al Montseny. Per tant, dia de, per abrigar-se, dia de, com deia, de març, eh? I les màximes molt baixes a zona del Pirineu, moltes màximes al voltant dels 10 graus, a la resta els hi costarà arribar als 15 graus de màxima. tota aquesta inestabilitat, tot aquest aire fred, demà es comencen a tirar, dissabte serà un dia molt més tranquil i les temperatures màximes pujaran clarament. I diumenge també serà un dia més tranquil, tot i que a la tarda hi haurà més tempestes, unes tempestes que no seran molt intenses, però sí que hi pot haver bastantes més tempestes diumenge que no pas dissabte. En resum, avui un dia de març, un dia de gairebé d'hivern, a partir de demà més tranquil·litat, més sol i només alguna tempesta el diumenge a la tarda. Moltes gràcies, que tingueu un gran cap de setmana. Adeu.
20: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Esperem que tinguis molt bon cap de setmana i a veure com avançarà el temps aquest cap de setmana, aquests dos dies, dissabte i diumenge. Nosaltres, a partir de 9:45, aquí a la tertúlia tindrem a l'estudi la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també ens acompanyarà Glòria Boix, representant dels docents de vaga, perquè amb elles dues parlarem sobre com està ara mateix la situació dels docents després d'aquestes setmanes, d'aquests dies, en motius de les vagues al sector de l'educació, i també parlarem sobre el desacord entre els sindicats i educació després de la reunió d'ahir entre els sindicats i el Departament d'Educació. Després d'escoltar la cançó del dia, a 11:15 serà el moment dels clàssics musicals, com sempre, amb en Jaume Espuny, que avui ens portarà l'àlbum Sticky Fingers dels Rolling Stones, com ens prometia la setmana passada. I a la recta final del programa, a partir de 11:15, farem un repàs dels actes d'aquest cap de setmana al nostre territori, a les nostres comarques, i després repassarem algunes de les novetats musicals que ja sabeu que surten aquest divendres, però també que han sortit aquest durant aquesta...
1: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
3: ¿Qué estás tocando?
22: Una canción que he compuesto yo.
3: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
22: No lo sé.
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
22: Bueno, es que no la recuerdo.
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
22: Sí, jefe.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: d'Osona. Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
1: Doncs sabeu que som divendres, per tant tenim nova edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Andreu, explica'ns què hi ha a la seva portada avui.
2: Així és, doncs mira, comencem pel titular. L'empresa de mobles Carrer Furniture de Torelló a punt de presentar concurs de creditors. La 70ena de treballadors que formen l'actual plantilla només han cobrat la meitat de la nòmina de l'abril. Uh-huh. Per tant, situació crítica la que està passant aquesta empresa. I la imatge destacada, doncs, un dels temes d'actualitat a nivell català. La vaga dels mestres, i és la imatge que podem veure, participants a la protesta del sector educatiu que va recórrer als carrers de Vic dijous al matí, on també es veu algun docent amb la bicicleta, ja que ahir es va concretar, doncs, que es faria una bicicletada com a senyal de protesta. I bé, és això el que destaquem avui de la portada del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès.
1: I pel que fa a la del Vallès Oriental, Andreu?
2: I així, el negoci logístic multiplica per 2,5 la facturació al Vallès Oriental en 10 anys. El creixement del sector del 145% està clarament per sobre del 13% de tot Catalunya. I la imatge, els protagonistes, doncs, de la gala del Vallès de l'any, que és una gala que organitza el 9-9, d'aquí uns dies també serà la d'Osona, el del Vallès Oriental ja va ser, i d'esquerra a dreta, doncs, hi ha els protagonistes de l'edició d'enguany: Cira Mogas, Coab de Biotech, Sandra Marín i Gerard Trullols, que van ser els tres premiats.
1: Doncs, Andreu, obrim...
2: Perdó, i espera.
1: Digues, Andreu, exacte.
2: Que la Vallèsana de l'any, el premi gros, se'l van dur la protagonista que surt a la imatge al mig, que és la Sandra Marín.
1: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
2: Doncs, que es fa ressò, la majoria, ja veuràs, avui van tots els tirs cap a Pequín, en aquesta cimera entre Donald Trump i Xi Jinping, i el titular és: Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà, acompanyat pels grans empresaris tecnològics, busca oportunitats d'inversió. El líder xinès avisa que un suport dels Estats Units a la independència de l'illa podria desencadenar en una guerra, fent referència a Taiwan. Per tant, compte a veure com acaba tot plegat això. I la imatge, doncs, es veu al Temple del Cel a Donald Trump amb Xi Jinping. Una imatge de postal, eh? De turista, podríem dir.
1: De veritat que sí, eh? Ben bé a... En fi, aquests dos mandataris...
2: Aquests dos mandataris.
1: Exacte, no s'han de fer més comentaris.
2: No falta entrar més detalls.
1: Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
2: Que avui la portada del diari Ara en recorda més a la del Punt Avui per l'estil d'imatge que ha utilitzat, ja que és una il·lustració, i el que hi hagi més, L'immigrant del seu laberint, i és un diari del còmic, i es veu, doncs, les dificultats a través d'aquesta il·lustració, es veuen les dificultats que tenen els immigrants, doncs, de poder aconseguir tots els papers per tenir-ho tot en regla, i és a dir, poder ja estar dins del món laboral i treballar.
1: Doncs, Andreu, seguim per la portada del periòdico.
2: Les màfies s'apoderen de la gestió legal de residus. Els delinqüents ofereixen retirar runa d'obres de construcció i la desvien a parcel·les de particulars. Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats en espais naturals. I la imatge, doncs, evidentment, a Donald Trump i Xi Jinping ahir en aquesta trobada a Pequín. I se'ls veu a la imatge, doncs, amb bona sintonia, que és com ens escriu el periòdico.
1: És molt, sí. molt característica, o sigui, les expressions en Donald Trump és molt expressiu i fa sempre unes carotes i unes ganyotes que aquí, doncs, també ho han volgut mostrar. Sí. Doncs, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, a parlar del Punt Avui.
2: I ens anarem fins a la part alta de Barcelona, concretament al monestir de Pedralbes, que celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor. I la imatge, doncs, és dins d'aquest recinte, aquest espai d'aquest monestir de bé cultural on celebra aquests 700 anys.
1: Doncs, obrim
2: set
1: la...
2: Set
1: segles. Obrim la mirada d'Andreu i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: Que, com feia La Vanguardia, el titular i la imatge està tota relacionada amb aquesta cimera dels dos mandataris de les dues grans potències mundials. Xi avisa a Trump de que la seva relació depèn de Taiwan. El líder xinès adverteix d'un conflicte entre els dos països si no hi ha una gestió adequada sobre el futur de la illa. La Casa Blanca assegura que hi ha hagut un apropament sobre l'Iran. I la imatge, doncs, es veu a Donald Trump i Xi Jinping just abans d'entrar en una visita en el Temple del Cel.
1: Obrim la mirada, no? Perquè seguim amb la mateixa línia. Per tant, seguim amb la portada del Mundo.
2: Que també un dels altres protagonistes de la jornada d'ahir d'aquesta setmana és el president d'Andalusia, Juanma Moreno, on s'encara la recta final d'aquesta campanya electoral, ja que diumenge hi haurà les eleccions. I bé, en una entrevista al candidat del Partit Popular, el Mundo, doncs, posa unes declaracions seva com a titular: una majoria a Andalusia donarà centralitat al canvi a Espanya. I a la imatge es veu el Juanma Moreno.
1: Mm-hmm. Doncs seguim parlant de La Razón, Andreu.
2: També van fer La Razón va fer un seguiment d'un dia de campanya de Juanma Moreno, i és la imatge principal de la portada d'avui. Se'l veu en una redacció, en un estudi de ràdio, i a diferents actes de campanya. I un viatge amb Juanma Moreno, amb el que no s'ha vist de la campanya, confidències d'última hora i secrets de cercania. Em treu la son perdre la llibertat i la independència.
1: Amb declaracions de Juanma Moreno, sí. I Andreu, acabarem el repàs de portades com sempre per la del diari de l'ABC,
2: que són crítics amb el govern de Sánchez, les trampes de Sánchez amb els fons europeus irriten a von der Leyen, i la imatge, doncs, són Donald Trump i Xi Jinping en aquesta trobada.
1: També semblen molt amics.
2: Semblen molt amics, sí. Dóna la sensació que Trump li estigui dient algo a l'orella.
1: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 6 minuts de 2:15. Moment per la tertúlia.

0: Doncs, com sabem, els docents han tornat a la vaga encetant la quinzena de jornades previstes per aquest darrer trimestre del curs escolar convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Avui és divendres i, per tant, després d'una setmana de mobilitzacions, tenim aquí al Territori 17 a la delegada sindical d'USTEC, Sonia Zapata, i també ens acompanya avui la representant dels docents de vaga, Glòria Boix. Bon dia a les dues, què tal?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Setmana intensa, Sí.
2: Ressaca emocional, sí, exacte.
0: Començarem fent una miqueta com un repàs, una valoració. Com dèiem, ha estat una setmana amb diverses mobilitzacions i vagues per part dels sindicats i docents d'arreu del territori català. Avui toca a la zona de Lleida. Però començarem parlant sobre què ha passat aquí a la nostra comarca. Feu-nos una miqueta de valoració. Ja heu valorat com que teniu ressaca emocional, però expliqueu-nos com ha anat aquesta setmana.
2: Doncs bé, dimarts vàrem començar amb un tall a la C-17, ens vam concentrar tots a la sínia, ens en vam anar cap a la C-17, la valoració és molt positiva, es va aconseguir els objectius, que bàsicament és col·lapsar una mica el trànsit. Sí que és veritat que vàrem començar una mica amb tensió amb els Mossos, però amb assessorament jurídic tot va quedar en res, i molt bé, tot. Mm-hmm.
0: Ahir els sindicats i el Departament d'Educació es van reunir per parlar sobre aquest possible acord de millores. Ai, digues.
1: Sí, jo volia comentar que la comarca, doncs, bàsicament hem volgut combinar la protesta i la comunitat, no? I el que volíem fer, doncs, accions visibles, que també hi han les famílies que estan a favor de totes aquestes reivindicacions, que no només som els sindicats, que també són els docents, que també és tota la comunitat educativa que està demanant aquestes millores i resoldre aquest conflicte.
2: Ahir vam fer precisament la bicicletada, que va sortir de Torelló, va passar per Manlleu, ens vam unir amb els de Call d'Atenes, i després de dintre de Vic es van fer diferents jocs de cucanya a les rotondes, col·lapsant una mica la ciutat. Mm-hmm. Però va ser una jornada molt...
0: més familiar, no?
2: Familiar, lúdica, que les reivindicacions... A més, és molt educativa, aquesta jornada va ser totalment educativa, que els nens van poder veure que sí que s'estan lluitant per unes coses, però que es poden fer des del respecte, des d'una vessant molt més educativa, bàsicament.
1: I que sabem, que vam fer cues de Manlleu cap a Vic, però és l'única manera que el govern ens escolta quan nosaltres entorpim una mica la circulació... I bé, no ens queda altre que manifestar-nos d'aquesta manera.
2: Sí, m'agradaria aclarir una cosa. Les mobilitzacions, els talls, sempre són el punt més àlgid d'un conflicte. Els docents ja fa mesos que estem fent altres campanyes, altres accions que no són aquestes, que no afecten tan directament a la societat, com aules que cremen, ni sortides ni colònies, manifestos emocions als ajuntaments, que ara mateix hem entrat un al Consell Comarcal... Hi ha les manifestos del recolzament de les AFAs, no sé, per exemple, hi ha les escoles que cauen, tenim aquí Vic mateix, tenim una escola, la Sínia, que li surten bolets a la paret, com és que Sanitat no intervé aquí, no? És a dir, que la societat sàpiga i que entengui que sí, molestem, és l'objectiu de qualsevol vaga, qualsevol acció, però que n'hi ha moltes d'altres, molt creatives, que estem fent per posar veu i en manifest el que està passant a educació.
0: Mm-hmm. Clar, potser el fet aquest de... només se'ns escolta si molestem a la gent, no?
2: Malauradament,
0: és el focus, no? Vull dir que totes les altres coses que heu estat fent durant anys i mesos han quedat d'una banda, però clar, com que molesteu, aquí està el punt, no? Potser.
2: Exacte.
1: És, realment malauradament, és això.
2: Sí, mm-hmm. és trist, que haguem d'arribar a aquests punts, però és l'única, és l'última eina que té qualsevol treballador de qualsevol àmbit per fer-se sentir.
0: Mm-hmm. Perquè al final això acaba repercutint els vostres sous. Vull dir, no?, que quedi clar, no?
2: Sí, és a dir, nosaltres lluitem, però a final de mes som nosaltres que pagarem també això,
0: Com comentàvem abans, els sindicats, ahir sindicats i el Departament d'Educació es van reunir per parlar sobre aquest possible acord de millores que es demana des del sector educatiu. La reunió sabem que va acabar en un desacord i, per tant, doncs es mantenen aquestes vagues i mobilitzacions que estan previstes a diverses escoles i instituts d'arreu del territori. Què es demanava aquesta reunió i quin ha estat el motiu de desacord?
1: Val, bueno, primer de tot...

0: i forma part de la meva vocació, doncs ho faré, i ho faig, ho estic fent, però no és el que volem. Jo no vull que em triguin cèntims cada mes del meu sou,
1: sí, sí, sí,
0: perquè estic lluitant per un bé d'altres, a part dels meus, perquè els pilars hi han un que ens toca directament, bé, tots ens acaben tocant, però molts que toquen
1: els de l'alumnat directament i les famílies.
0: Clar, és que tothom parla, és que què passarà amb el futur d'aquests nens? No, és que jo estic patint el present. A mi em preocupa el present. Jo no sé què passarà demà. Però i avui, que arriben a les aules, que poden estar a 30 graus, mig marejats de la calor, que a vegades ens veiem obligats a treure, ara que vindran temperatures, els hem de treure fora i amb mangueres ruixals, a dir-los que portin xancletes i banyadors per jugar amb ells a la tarda. De veritat?
2: Tenim
0: els únics edificis de públics que no estan climatitzats, que no estan adequats, ara mateix tancaran una escola aquí a Sant Martí de Centelles, que ha estat 18 anys. Dius, Dionidó, 18 anys. 18 anys en barracons. A veure, vivim al món del revés i jo encara no m'he assabentat, o què passa aquí?
2: Crec que tenim un problema estructural de fons, eh? És a dir, s'hauria d'invertir, la LEC diu que s'hauria d'invertir un 6% del PIB en l'educació. Llavors ens estem trobant que el 2024 es va invertir un 2,3, el 2025 s'ha invertit un 2,8, per tant, no hi ha la inversió necessària. Aquest acord està parlant d'un acord de 2 milions d'euros, però és molt enganyós això, perquè està dient un acord de 2 milions d'euros a 4 anys. Això vol dir que què realment invertiràs tu a l'any?
1: S'ha de desglosar aquests 2 milions.
2: S'han de desglosar. Llavors estem parlant de 500 milions d'euros anuals. Ah, bueno, jo també puc dir que fem un acord de 5 anys i jo invertiré 2.500 milions d'euros. o un acord de 6 anys, invertiré 3 milions d'euros. És a dir, parlem-ne clar. Invertim el que s'ha d'invertir. Ara s'aprovaran els pressupostos. Doncs, sisplau, posem el 6% del PIB. Tenim la consellera d'Educació, que és la que cobra més de la comunitat autònoma. No és perquè digui, bueno, jo intento, bueno, és que antigament ja arrosseguem... No, no, escolti, vostè cobra uns diners per arreglar un conflicte. Si vostè no és vàlida per arreglar aquest conflicte i no em posi les culpes als anys anteriors, retiri's i que posin una persona eficient per resoldre el conflicte. I ja està, no és així de simple. Limiteixi. Que és el que poder demanarem, eh?
1: Bueno,
2: com a sindicat.
1: A vegades s'ha d'arribar a un extrem, no? Sí.
0: Clar, nosaltres, l'educació és un àmbit que té un problema greu a nivell de la política. I és que aquests últims anys han passat tots els partits polítics. O sigui, el problema econòmic no ve dels socialistes, ve ja d'esquerres, vale? Han passat tots i ningú soluciona el problema. I un es pregunta, però per què els nostres governants no donen el valor que necessita l'educació? La societat té quatre pilars. No és l'educació, és la sanitat, mira com estan. És l'alimentació, revolta pagesa. No? Tenim sanitat, educació, ja me'n deixo alguna... I justícia, com està la justícia? No en parlem. Judicis a 10 anys vista, perdona. Després, com pot ser que amb educació, i un es pregunta, com pot ser que educació cap govern realment intervé? I l'única, com a docent, no soc estadística, no soc gaire cèlebre en aquestes històries, penso, bueno, clar, és que la vida educativa d'un infant és molt llarga, jo puc fer com a partit tal, una aposta valenta, una aposta agosarada. Va, ara toca educació, però qui recollirà els fruits?
1: Els nens.
0: No, quin govern recollirà els fruits?
1: Clar, clar.
0: I això vol dir que durant tots aquests anys, perquè estàs parlant d'un nen, l'escolarització obligatòria és el 6, eh? Fins que acaba el 16, poden passar més d'un partit. I
1: sí,
0: tots,
1: clar.
0: Tots són molt savis, són molt cèlebres, tots canvien currículums, nosaltres ja no sabem ni on naveguem. Tots es veuen amb cor amb educació.
2: I això és molt trist.
0: Sí,
2: és molt trist, perquè nosaltres naveguem
0: amb
2: aigües perdudes.
0: Després arriba un moment que dius, ja, clar, si jo faig, com a partit tal, aquesta inversió, aquesta aposta valenta, qui recollirà? Ningú me garanteix que pugui recollir jo el fruit. Vale? Per tant, què interessa més? Inversions a més curt plaç,

0: inversions a més curt plaç, perquè quan vinguin eleccions jo podré dir hem fet això, això i allò, però l'educació ningú en parla.
1: Us volia demanar també, que ja ha sortit el tema, que aquests dies, òbviament, doncs, s'ha parlat sobre aquesta frase de que volem apujar els 400 euros. Clar, ha sigut la frase cèlebre, és a dir... Sí.
0: Gràcies per aquest punt que el treguis.
2: És aquí jo et vull dir, vull dir, aquí hi ha hagut molt de soroll i també molta simplificació. El que s'ha plantejat no és que fem vaga només pels diners, això és totalment fals. El que s'ha dit és que existeix un greuge salarial acumulat. És a dir, hi ha una pèrdua important de poder adquisitiu i que s'ha de corregir. Però la consellera l'Ester Niubó, bueno, ha classificat de plantejament maximalista, no?, quan hem dit, doncs podríem parlar d'augment de 400 euros. Bueno, jo crec que aquí també, és a dir, estem molt desgastats, com a sindicat, aquí hi ha un desgast molt, molt bèstia, però nosaltres en cap moment volíem parlar de cap xifra, perquè nosaltres som plenament conscients que això és una lluita col·lectiva i totes les coses que anem fent i com anem continuant la lluita, creiem en les assemblees, creiem en el col·lectiu, fins i tot com s'ha plantejat aquesta última vaga, que les vagues normalment les organitzem nosaltres, no?, en manifestacions, i aquesta última vaga no, les hem organitzat a partir de les assemblees, perquè creiem en el col·lectiu, creiem en la força del col·lectiu d'organitzar-se, és a dir, és una lluita col·lectiva. Per tant, qui ha de validar una bona proposta, si hi ha una bona proposta de negociació i que la tornarem a tirar a consulta com a sindicat majoritari, és el col·lectiu. El col·lectiu ens dirà com està. Vull dir que a partir d'aquí nosaltres, mira, doncs poder va ser, jo crec que aquí hi ha hagut mala premsa, molta simplificació d'aquesta oferta.
1: Falta de context potser, no?
0: Mira, com a docent, en el moment que vaig sentir això, el primer que vaig pensar és què diu aquesta ara? No? Em vaig quedar, com en dic,
1: sorpresa, no? Potser...
0: Clar, d'on ha sortit aquest número?
1: Sí. Mm-hmm.
0: Soc portaveu de Sins en Vaga, estic a l'assemblea d'aquí, estem molt ficats en accions i en cap moment havia sentit a parlar d'aquests 400 euros. Però quan pares a analitzar i les, és molt fàcil reaccionar al moment. Ah, mira què ha dit! És molt fàcil. Però si som honestos i et pares a mirar què ha estat passant fins ara... Sí, la declaració, personalment, penso que les declaracions de la Yolanda Segura són molt desafortunades, aquesta frase, molt desafortunada. Jo no la conec, però pels seus... Ella ha dit reiterades vegades que només portarien a les assemblees, als docents, a les bases, a validar, a debatre una proposta que realment sigui interessant per part del govern, cosa que no ha passat fins ara. Quan es va parlar de les vagues, ens van fer passar, precisament, van fer enquestes a veure què estàvem disposats a fer. Va sortir, crec que un 38% vaga indefinida, la resta un altre format. I s'ha escoltat aquest col·lectiu, se'ns va escoltar i s'ha fet el cicle de vagues que estem vivint actualment. Jo estic segura que si demà el govern posa sobre la taula 400 euros, dic aquesta quantitat perquè és la que ha dit ella, jo dubto molt, i vull creure que estic... Que vaig bé, dubto molt que firmin res sense comentar res a les bases. Les bases, em refereixo a les assemblees. Amb tot el que està passant, hi ha un altre fet, a part de la Unió Sindical, és que organitzativament els centres hem creat... Això no existia. Hi ha zones que estan molt instaurades i són molt fortes i estan treballant molt. Hi ha altres zones del territori que encara estem verds. No és una cosa molt fàcil de gestionar ni de consolidar en un mes, ni en tres, ni en sis. Però estem creixent actualment. Hi ha una pàgina web que es diu assemblees200.cat. Ja hi ha més de 440 assemblees inscrites. Però sabem que hi ha moltes assemblees constituïtes que no estan inscrites a la pàgina web.
1: Per tant, són moltes més.
0: Exacte, d'uns 2.500, 3.000 centres que hi ha. Ja. És un moviment que està creixent. I el que passa, que encara no n'hi ha prous per només donar el poder de decisió a les assemblees. Hem d'arribar tot aquell altre... Arriben ells a tot aquell altre docent que no està en aquestes assemblees.
1: Sí. Són números altíssims, realment.
0: Clar, vam votar més de 30.000 persones.
2: Mireu, penseu que quan vam començar el full de ruta, que vam començar, doncs, a fer la diagnòstica, perquè tota lluita primer s'ha de diagnosticar, no? I crec que es van treure 4 punts de lluitar molt transversals. Un dels punts que sortia era democratitzar els centres, i els centres no es poden democratitzar d'altra manera que no siguin assemblearis, que no sigui com a sindicat donar-los les eines per poder abarcar diferents coses. Doncs ara l'última que vam abarcar va ser els Mossos als instituts, concretament aquí a Vic, 4 instituts volien Mossos, i des de les assemblees de centre van demanar que sigués un punt a votació els claustres van votar per unanimitat que no volien. I 3 d'aquests centres han sortit del pla pilot, i l'altre fins i tot s'ha quedat amb el fet de que el tindran, no surten del pla pilot, però no estarà dintre del centre, sinó que estarà a comissaria. El cridaran quan creguin convenient que el necessiten. Per tant, creiem en democratitzar, en que els centres, quan arriben coses del departament, tinguin la capacitat, a través del claustre, de poder debatre, de poder decidir, de si més no, expressar-se, perquè portem molts anys que el departament diu coses a direcció les diu als docents, i els docents entre nosaltres diem, més burocràcia, més... I no, doncs no, tornem la pilota amunt, perquè ja n'hi ha prou.
1: O sigui, creieu que, clar, aquest fet és, arriba un missatge del departament, direcció aprova o no aprova, i vosaltres, és a dir, us toca el que us toca. El que vosaltres voleu és poder tenir aquesta part de reivindicar, d'expressar, de sí, de no. Nosaltres, o sigui, vosaltres voleu tenir veu i vot en les decisions que es demanen.
0: Però és que és legal. Mm-hmm. És que tenim dret. Mm-hmm. El que passa, no, aquí potser els docents haurem de fer autocrítica, amb nosaltres mateixos. La direcció ens diu, això és així perquè m'ho han dit des d'inspecció, i nosaltres com xaiets. Nosaltres com xaiets, però després et vas informant, et vas entrant, és que aquí m'has manipulat la informació. Durant molts anys els docents estàvem convençuts que era obligatori anar de colònies, era obligatori anar sense cobrar.
1: Clar, perquè aneu sense cobrar de colònies.
0: Anem sense cobrar. Abans, anys enrere, quan es anava de colònies, clar, ens ho venien, és que vosaltres només aneu allà per si passa alguna cosa, ja hi ha monitors que s'encarreguen de les activitats.
1: Però no és així, tampoc.
0: Ara ja no, perquè s'han encarit tant, perquè no es perdin les colònies, ara som nosaltres que fem de monitors allà. I estàs treballant 16 hores i mitja diàries extres amb una pernoctació, que implica una pernoctació...
1: Que no es cobra.
0: Que no es cobra, no.
1: Fins a certa hora es deixa de...
0: Perdona, que moltes docents són mares i hem de pagar cangurs perquè tinguin els nostres fills perquè jo pugui anar de colònies. I ens ho han venut que és obligatori, que és part de la nostra feina, que per això es fa jornada intensiva. I ens ho vam creure durant molts anys. I no sé per quin motiu els docents se'ns han volgut fer creure que és la nostra obligació com a docent. Però és que al final dius, però és que sóc una treballadora, sóc una mare.
2: I aquest acord creiem que no és bo en aquest aspecte, perquè ara diu, no, sí que pagarem les colònies, donarem 50 euros, però a veure, s'ha de mirar la lletra petita de tot, no? És a dir, donarem 50 euros al dia, però els infantils només poden marxar un dia, només se'ls hi pagarà a les mestres un dia, és a dir, si en fan dos, un altre dia no el cobren, s'han de mirar les ràtios, no concorden les ràtios de... els mestres que necessitem, és a dir, si hi ha un nen amb necessitats educatives especials, evidentment ens endurem la vetlladora, ens endurem el mestre d'educació especial que necessita, més la ràtio dels mestres que necessitem per marxar de colònies, és a dir, tot això no dona, perquè les ràtios que hi ha dintre d'aquest acord no dona que ho cobrem tots, o sigui que poder marxarem 4 i només 2 cobraran les colònies, i si mirem 50 euros, jo perdona, mirant per exemple doncs a secundària, que cobraran 3 dies, si marxen una setmana d'intercanvi, només són els 3 primers dies, els altres no els cobren. Llavors, si mirem tot això, no, ens trobem que...
0: Bueno, no, primària mateix,
2: és que
0: primària,
2: és lamentable.
0: Et trobes... Crec que la ràtio depèn de la característica de la sortida, tens més menys, però posem...
2: Perdona, Glòria, sí. Que m'ha marxat, si ens mirem tot això, ens sap greu, que ens trobem que de les 3 fins a les 9, amb tot el que comporta de càrrega legal que tu tens sobre una canalla, et paguen de més 3 euros i mig, si ho... Vull dir, si jo haig de deixar una cangura amb el meu fill que me'l cuidi,
1: et
2: és una broma, o els monitors cobren més. per
1: sí,
2: una hora,
1: sí, sí, sí, sí.
2: Que no pas els 200, 3 euros i mig. És a dir, n'estàs fent una burla, de veritat?
0: Mm-hmm. Clar, si tu tens, per exemple, si la ràtio està amb 15 alumnes per mestre, no? Imagina't, però marxem 34. Com que passem? Ja són 3 mestres, però només en cobraran 2. Mm. Si marxem més de 2 nits, aquí no cobra ni ningú. M'estàs dient 50 euros per quedar-me una nit, més 16 hores i mitja extres, sense cap dia a canvi, sense res. Aviam, per on s'agafa això? Mm-hmm. I una altra cosa que la gent no analitza, però a mi m'agrada veure-ho, i és que tu quan treballes per una empresa, i aquesta empresa t'envia a un congrés o el que sigui, l'empresa és la que assumeix la teva dieta, la teva estada. Aquí, qui assumeix les dietes i les estades dels docents són les famílies, no el govern. I ha arribat un moment que jo com a docent m'incomoda molt aquesta situació. Com pot ser que m'estan dient que és obligatori, tot i que no ho és, que deixem clar que no és obligatori anar de colònies, tot i que durant molt temps ens hagin fet creure que sí, i a sobre no ens ho cobreixen, ens ho han de pagar les famílies? De veritat estem en aquest punt?
2: Tot i que hi creiem, en aquesta educació,
0: sí,
2: i creiem en el lleure, som pioners, Catalunya del lleure, però sí que és veritat que ho hem agafat com a acció de resistència actualment, doncs, a molts centres adherir-se, que si no es millora la situació, doncs són diferents accions de lluita, si no es millora l'educació i aquest conflicte que hi ha actualment, doncs de cara al curs vinent, veient tota aquesta estafa de l'acord aquest, doncs no anirem de colònies ni sortides.
1: Clar, vull dir, al final, ja per anar tancant aquest tema i també per anar acabant, vosaltres no feu això perquè voleu que els infants no puguin esvergir-se, no puguin tenir el dret al lleure, és que realment ho feu perquè és insostenible, no ho feu per voluntat pròpia, al final és una conseqüència que al final reben infants, famílies i docents, i rep tothom.
0: Fins ara els hem sostingut nosaltres, els docents. No educació, els docents, de la nostra butxaca, jo com a Glòria, no com a mestra, les hem sostingut nosaltres, i ha arribat un moment que em sap molt greu, amb la pèrdua d'adquisitiu d'un 25%, ja no ho puc assumir-ho. El 2010 se'ns va retallar un 5% al sou, ens el van baixar. Ens treuen encara a dia d'avui, des de llavors, un 20% de les pagues extres. Aquestes retallades no s'han revertit. I no estem demanant un augment de sou. Un dels quatre pilars no demanem un augment de sou. Demanem recuperar el que ja hauríem d'estar cobrant. Que cosa que la gent no veu.
2: Jo comentar també que a mi em sap molt greu, també a part de ser representant sindical de l'USTEC, doncs també sóc mare, ja ho vaig dir-ho i ho he reiterat alguns cops que he vingut, no?, de dos nens que van a l'escola pública, precisament el meu fill, de cara al curs vinent farà 6è, i si no es reverteix això, es quedarà sense el viatge a les colònies de 6è,
1: I sap greu,
2: perquè jo estic promovent també, no?, que es puguin adherir tots els claustres en aquestes manifestos que han sortit de col·lectius, no surt de sindicat, vull dir que diferents, com docents en vaga, com diferents plataformes que porten eines de suport a la lluita, que no tan sols la lluita són les vagues, sinó també són les accions de resistència que portem a terme. Nosaltres esperem que amb tot això estem encoratjades, veiem des de sindicat que es van movent coses de totes aquestes pressions que es van fent, esperem que de cara continuar, no?, continuar amb totes aquestes accions, amb totes aquestes vagues, que siguin doncs bastant exitoses com aquestes que portem, no?, i poder resoldre el conflicte i que tot això es resolgui. I ojalà que de cara al curs vinent no haguem de parlar d'aquests 1.000 centres que no faran les colònies, sinó que puguem parlar que s'ha arreglat el conflicte, que hem arribat en un acord i que podem portar a terme totes les activitats ben pagades, dignificant la nostra figura com a docents. En fi, una cosa normal. No estem demanant màgia.
1: No esteu demanant la lluna.
2: No.
1: Doncs em sap molt greu, Sònia i Glòria, perquè ens quedem sense temps, però d'aquí potser quan vagi evolucionant més, a veure si us tornarem a convidar per parlar de veure si ha arribat aquest possible acord. Toquem fusta. Però bé, avui al Territori 17 de la Tertúlia hem parlat amb la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també amb la representant de docents en vaga, Glòria Boix. Moltes gràcies a les dues.
0: A vosaltres,
1: i molta
0: espai.
1: Sort. Ja sabeu que aquí sempre teniu espai per donar-vos veu, i això, ens veiem a la pròxima.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Gràcies.

Doncs estem sentint Real Love de George Harrison, Ringo Starr i Paul McCartney. Es reuneixen per gravar parts vocals del tema de Real Love, original de John Lennon, que apareixeria en una de les seves antologies.

0: Jaume Espuny, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon divendres.
1: Igualment.
0: Avui què ens portes?
1: Avui els Rolling Stones.
0: Rolling Stones?
1: No sé si sonen.
0: Sí, aquest sí, aquest sí.
1: És que treure un nou disc,
0: vaig dir l'altre dia. Sí, ho vam comentar la setmana passada, que havien tret un disc.
1: El juliol, sí. No es jubilen mai. No, no són aquests els... Tornen els Rolling Stones. No, no.
0: Els Rolling Stones, com vas, tu vas dir, mai ho han deixat.
1: Sí, exacte, mai. Mai. Em sembla que aquest és el número 39 de disc, el número 39. És el grup que ha durat més. El Mick Jagger i el Keith Richards, els dos líders i compositors, a més, són els únics que encara queden d'aquest disc, per exemple, no? Són a punt de fer els 83 anys, encara fan concerts, i el Mick Jagger encara fa el tironet allà a l'escenari.
0: Encara s'aguanta.
1: Sí, el Keith Richards el veu una mica més fotut, però bueno. I bueno, porto aquest disc, Sticky Fingers, de l'any 1971,
0: Després ensenyarem la portada.
1: Sí,
0: més que tard. No ens censurin.
1: Sí, aquesta portada en parlarem.
0: En parlarem.
1: Sí, és famosa. Aquest és el primer disc que em vaig comprar. No sé quin...
0: És aquest mateix?
1: No,
0: o sigui, amb vinil. En vinil.
1: Me'l vaig comprar a Andorra i el tocadiscos. Sense pagar duana. Estem sentint la cançó més que va tenir més èxit des de la primera del disc, i ara sentim, també hi ha alguna balada, i sentirem una, Wild Horse, Cavalls Salvatges, que és molt maca.
0: Sentim-lo.

0: xula aquesta,
1: Sí, és maca.
0: És més lenta, però és...
1: Sí. En aquest disc debuta com a guitarrista. Aquest Richard és guitarrista, però com l'altre guitarrista, Mick Taylor, era un guitarrista de prestigi, m'he tocat amb el John Mayall, per substituir Brian Jones, que és un dels fundadors, que va morir ofegat a la piscina de casa seva.
0: Ostres,
1: no està clar, però tot així es va investigar molt i encara no està clar com va morir, i fins i tot es parlava d'assassinat. En Brian Jones, que va morir, és del club dels, forma part del club dels 27, que no va haver ni parlat, aquells que... cantants famosos o músics famosos.
0: Un dia en podem parlar, perquè aquest tema m'agrada molt, aquest tema del club dels 27.
1: Sí, bueno, es formen més o menys ell, en Jimi Hendrix, la Janis Joplin, Jim Morrison dels Doors, Kurt Cobain del Nirvana, i la
0: Amy Winehouse,
1: que és l'última, és l'única que va morir al segle XXI. Però el disc, a més a més, hi ha un pilot de músics famosos, com dos pianistes, Lion Stewart, que li deien el cinquè Rolling... Ah, no, el sisè Rolling Stone, perquè tocava molt, però no el deixaven sortir perquè era un senyor molt lleig.
0: Ah, sí?
1: Sí, és una cosa molt rara. El Nicky Hopkins, també, i l'organista Billy Preston, que havia tocat alguna vegada amb els Beatles, etc. Ara sentirem una que es diu Bitch.
0: Bitch.
1: No sé si vol dir puta o gossa. Sembla que vol dir gossa.
0: Ah, o sigui, que és Bitch, B, o sigui, B alta, I-T-C-H.
1: Exacte, Bitch.
0: Clar, no és platja, gent, no és platja.
1: Endavant.

0: aquesta porta més marxa.
1: Sí, és guai, aquesta també m'ha agradat. Sí, sí.
0: El Mick Taylor va durar 3 o 4 anys, aquest guitarrista, i després el va substituir Ron Wood, que encara hi és dels 3 que encara queden. La bateria va morir i el baixista va plegar als anys 90 de l'any. La portada del disc també és molt famosa.
1: A veure, Andreu, ensenyem la portada del disc.
0: Es veu un senyor amb els pantalons, però la part dels malucs, no?
1: Exacte.
0: Amb una cremallera.
1: De cintura en avall.
0: Cintura en avall,
1: de
0: exactament.
1: De cintura en avall.
0: I abans i a les cuixes. El vinil, la cremallera, era una cremallera de veritat. I es podia pujar i baixar.
1: Ah, sí?
0: Sí. És un disseny d'Andy Warhol.
1: D'Andy Warhol.
0: Exacte. I podies, no sortia res, però podies baixar la cremallera. Però aquí a Espanya no la van veure així. I a Andorra tampoc, perquè el disc que vaig comprar jo, la portada estava censurada. La portada es veia una llauna com de...
1: Bueno, les típiques llaunes de l'Andy Warhol, de tomàquet, sí, de pot de tomàquet.
0: Exactament. Doncs ple de sang, la llau plena de sang, i que surten 4 o 5 dits d'una mà.
1: Ostres!
0: Per allà, o sigui, era pitjor, no? El Franco encara era viu, però, per tant. A més, una cançó, Sister Morphine, germana morfina, parlava de drogues, estava censurada, no sortia, i hi havia una altra en directe d'un concert. O sigui...
1: Bueno.
0: Quina feinada que tenien.
1: Exacte.
0: Sentim ara una altra balada.
1: És
0: que aquí sentirem l'òrgà de Billy Preston. I Got the Blues.

0: Saps que he pensat, Jaume, que em record molt agafat amb pinces, eh? Una processó de Setmana Santa.
1: Ah, tot. Bueno, és un sona a blues de negres cantant de
0: sí,
1: algo així. Bueno, i ens podem acomiadar.
0: A veure, amb quina?
1: Una que sona una mica country, que es diu Dead Flowers, Flors Pansides, o algo així. I ja està.
0: Doncs sentirem aquesta. Doncs, Jaume, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I ens veiem la setmana que ve amb més música.
1: Sí.
0: Endavant.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Barcelona.
1: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 10:45 al Territori 17. I com sabeu, és moment de parlar sobre el cap de setmana, per tant, moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I avui començarem per la Laia Déu des d'Ona Codinenca. Laia, com portes aquest divendres? Explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
3: Doncs aquest divendres es planteja bastant interessant, la veritat. I el cap de setmana també, espero i desitjo. Però bé, comencem per Sant Feliu de Codines, on avui divendres a les 7 de la tarda hi ha una xerrada col·loqui amb el periodista Carlos Dandrés, que és, ha sigut sempre periodista esportiu de RTV, per parlar del Tour de França, que ja es va acostar en el centre cívic La Fonteta. I dissabte, com us vam avançar a principis de setmana aquí al territori, hi ha el concurs de parelles organitzat pel col·lectiu a les 11 a Can Xifre, però també a partir de 4:45 i a les 6 hi haurà concert i posteriorment DJ, així que bastantes coses. També dissabte, en commemoració dels 30 anys de la Fira del Rellotge, s'inaugura l'arranjament del campanar, i ja diumenge, òbviament, teniu la 30a Fira del Rellotge, que ve després de la conversa que vaig tenir ahir. A mi em crida bastant l'atenció descobrir aquest món, i també diumenge, ja per acabar amb Sant Feliu, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic La Fonteta, podreu gaudir d'un festival solidari organitzat per Mans Unides. I ara ens anem cap a Caldes de Montbui, perquè dissabte arriba la Festa Escaldada, que l'organitzen els castellers de Caldes de Montbui. Durant tot el dia es faran activitats per fan joves i bàsicament per totes les edats, i que clourà amb un concert d'una orquestra de versions i un DJ, i tot això es farà al parc de l'estació. També dissabte a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic podreu veure la pel·lícula Desirat, i també dissabte, no parem amb dissabte, a les 9 de la nit a l'Espai de Can Rius podreu anar al concert del quartet de cor de piano i cor de veus de Llum. I ja diumenge al matí al cau El Pasqualet organitza un vermut amb taula rodona per debatre sobre la situació del Molí d'en Ral, tot això a partir de 12:45 del migdia. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai, perquè avui hi ha la caminada nocturna de Bigues i Riells a Montserrat. Se surt a les 7 de la tarda des de la plaça de Miquel Bosch, així que si us agrada caminar i més fer-ho de nit, ja ho sabeu, inscriviu-vos. I per aquells que no vulguin caminar, poden anar a veure la pel·lícula de Cirat a 8:45 de la nit al Teatre Auditori Polivalent. I ja dissabte hi ha la Diada de Gitanes a partir de les 11 del matí al Parc Lluís Companys, i diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori Polivalent continuen els concerts de la desena edició del Festival de Música Clàssica, aquest cop amb concert de Marc Jim Ferrer, que és violoncel·lista, i Marc Heredia, que és pianista. I per acabar, anem cap al Moianès, perquè avui divendres a 8:15 a la Biblioteca de Moià podreu escoltar Pau Fort amb la xerrada La ruta de la seda sobre dues rodes. I per tancar, ja diumenge, a l'Auditori de Sant Josep de Moià, a 7:15 de la tarda podreu gaudir del concert de música de cambra de la EMM. I després d'aquest repàs anem a veure l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Sí que és cert que totes les lligues d'hoquei ja han arribat a la seva fi, però ens queda el futbol, que aquesta és l'última temporada. Així que Alcaldes, aquest cap de setmana, de Primera Catalana, visita el camp del Figueres dissabte a les 5 de la tarda. L'equip de la Vila Termal és novè i buscarà sumar aquests tres últims punts de la temporada. El Sant Feliu de Codines, de Tercera Catalana, juga avui divendres a 9:15 i rep a casa la visita del Canovelles. S'enfronten al líder de la classificació, una victòria que faria que els codinencs acabessin la temporada amb bon sabor de boca, ja que les últimes jornades no van aconseguir endur-se cap punt. I acabem aquest repàs amb el Mollà, també de Tercera Catalana, que rep la visita del Santa Eugènia dissabte a 4:45 de la tarda. Un Mollà que en aquest últim tram de la temporada ha sorprès i ha aconseguit deixar la zona de descens i col·locar-se en la novena posició, i que demà en l'últim partit s'enfronta a un Santa Eugènia que és setè. I això seria tot, Ona.
2: Doncs moltes gràcies, Laia, que tinguis bon cap de setmana.
3: Igualment, Ona.
2: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu amb el nostre company, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Enric, explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
4: Doncs mira, començarem per als esports, i és que tenim molt poca cosa, per tant serà breu. De cara a l'handbol Cardedeu tenim el primer equip del masculí que juga contra el Mubac La Roca diumenge a les 5 de la tarda, partit molt complicat, i mentre que les noies del primer equip no juguen. Handbol Granollers, capital de comarca, tampoc hi ha partit aquesta jornada, mentre que futbol a Primera Catalana sí que tenim maig en aquesta ocasió, i és el Mollet que rebrà a casa el Granollers. Partit dels interessants, serà diumenge a les 5 de la tarda també, com el passat que hem explicat. I a futbol a Segona Catalana, doncs doncs els dos que us acostumem a portar en aquesta secció juguen junts aquesta jornada. Per tant, tenim el Cardedeu, que rep el Vilamajor el dissabte, demà dissabte a 6 de tarda. I atenció, perquè Cardedeu va quart mentre que Vilamajor és cué. Per tant, aquí hi ha molt orgull de poble, però segurament serà serà bastant desigual aquest partit. I ara anem cap a l'agenda cultural i comencem per demà dissabte, aquí mateix a Cardedeu, i és que a les 12 del migdia i amb entrada gratuïta, Jordi Cabré presentarà el seu nou llibre, Montseny, una biografia. El Tarambana, un llibre on s'explica com l'autor viu al Montseny i com aquest l'ha forjat. I avui es convoca cap a casa, Ona, ja que aquesta xerrada la conduiré jo mateix. Prop d'aquí a Sant Antoni de Vilamajor, diumenge de 10 a 12... amb sortida des de la biblioteca Joana Raspall i Joanola, s'organitzarà un itinerari per l'entorn natural fent recompte de papallones, apte per a totes les edats. I si anem fins a Santa Maria de Palautordera, des d'avui durant tot el dia de demà, hi haurà a la plaça 11 de setembre el Mercat Solidari, amb la col·laboració de la Fundació Arrels, una jornada on any rere any s'hi apega una bona gentada de tota la zona i territori. I ara tornem aquí ja per acabar, a la vora, cap a Llinars del Vallès, i és que des d'ahir dijous fins demà dissabte estan immersos en el Corretapes, on al llarg d'aquests tres dies s'hi està duent a terme una ruta gastronòmica per degustar tapes creatives arreu dels establiments locals. Ja ho veus, força revertit i poc esport.
2: Doncs, Enric, amb això ens quedem, que tinguis molt bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana per vosaltres.
2: I nosaltres agafem el bus, el transport públic, perquè ens anem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, bon dia de nou. Explica'ns què fareu aquest cap de setmana per al vostre territori.
0: Bon dia de nou. Doncs mireu, aquest divendres, en honor a Sant Isidre, aquí a Sant Joan de les Abadeses, es faran diversos actes en honor del patró rural. Primer l'ofici d'honor de la missa ara a les 11 i després es farà la benedicció dels tractors, un dels actes més representatius de la jornada. A 2:15 tindrà lloc el dinar de germanor al restaurant Els Pagesos. A la tarda també a Sant Joan hi haurà una nova edició del Sant Joan Cuina, aquest cop amb Mèxic com a protagonista a les 7 de la tarda a la biblioteca Josep Picola. I aquest dissabte a Camprodon arrenca el microclima de primavera. Aquesta novena edició començarà amb el concert de Feliu Ventura, que presenta el seu nou disc, Tot el que hem guanyat perdent, que es farà al monestir de Sant Pere a les 6 de la tarda i l'entrada és gratuïta. A Vallfogona de Ripollès hi haurà el cicle de conferències Parlem de boscos i pastures en defensa dels camins de titularitat privada a càrrec de Jordi Salvanyà al local cultural a les 5 de la tarda, i a Pardines un cap de setmana temàtic de flora artística amb el taller Petjades de Bosc, en què es descobriran dues tècniques per deixar una empremta boscana sobre els teixits a càrrec de Laia Aguilar. Serà a la sala dels estudis a les 5 de la tarda. A Ripoll es farà la desena trobada de gegants amb la plantada de colles a partir de les 5 de la tarda i a les 6 cercavila pels carrers. A 8:15 es farà la commemoració internacional dels museus i mostra de balls i bateig del gegantó Sunyer primer a la plaça Abat Oliva. I tornant a Sant Joan hi ha la trobada de corals, veus a l'abadia amb el cor de l'Aisa de l'ESMR, la coral Quatre Cants de Poblenou i la formació musical Intermúsics de Sant Pere de Torelló al Palau de l'Abadia a les 6 de la tarda. Diumenge no ens hi aturarem molt, ja ho vam explicar a l'informatiu, però sí que a Ripoll hi haurà la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. Els padrins seran la cuinera Ada Parellada i el pilot de moto Jordi Terrés, 7 vegades campió del món de trial. Recordem que recrea una cerimònia del segle XVIII que a vegades té actors com a protagonistes, però aquest any són nuvis reals. Seran Adrià Ubach i Mariana Castanyeda. I també, a més, hi haurà la Festa de la Llana a la plaça de l'Ajuntament, on també recordem que els nuvis arribaran al monestir i faran una sèrie de balls, i hi haurà doncs també un convit, però a la plaça de l'Ajuntament hi haurà aquesta Festa de la Llana amb el 20è concurs d'esquilar ovelles. I a Sant Pau de Segúries, diada de la gent gran i concert al pavelló amb la copla La Principal de Cassà a la plaça de la Generalitat a partir de 4:45 de la tarda. I amb esports ja ens queda poca coseta, només futbols i futbol sala. Comencem pel grup 3 de la tercera catalana de futbol, perquè aquest cap de setmana s'acaba la Lliga i ho fa amb un derbi aquest dissabte a les 4 de la tarda entre el Camp de Bànol i la Badesenc, que no s'hi juguen absolutament res després d'una temporada molt irregular. Els santjoanins són sisens amb 45 punts i els campdebanolencs desens amb 37. Serà un partit que servirà només per presumir i treure l'orgull en una temporada que no ha estat la millor per cap dels dos equips, tot i que els visitants han estat un pèl millor. I el Camprodon, que és tercer amb 63 punts i ja sap que jugarà el play-off descens, ho farà doncs al camp del Vilablareig B aquest últim partit, diumenge a 6:45 de la tarda. Un equip que ja ha baixat de categoria, el Vilablareig B, per tant hauria de ser un duel senzill pels camprodonins. I per acabar, la Lliga de Primera Divisió Catalana de Futbol Sala, a l'Escola de Futbol Sala Ripoll, tancarà la Lliga a la pista de l'Atlètic Vidreres aquest dissabte a les 6 de la tarda. Els ripollesos amb 42 punts i que no s'hi juguen res, jugaran contra un altre equip que tampoc s'hi juga absolutament res, que és setè, amb 35 punts.
2: Doncs, Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres, com sempre, acabem aquest repàs dels actes destacats del cap de setmana des d'aquí, des de l'emissora del 9FM, i com sempre començarem per als esports amb l'Andreu Jiménez. Andreu, explica'ns.
5: Doncs mira, sí, Ona, així és. Començarem pel futbol. Dissabte a les 4 i 5 minuts tindrem Lliga Elit Manlleu Valls, partit fonamental pels manlleuencs, ja que volen certificar la permanència per tercer any consecutiu a la Lliga Elit. El més important és que el Valls tampoc s'hi juga allà molt, perquè les opcions de play-off són baixes i està salvat. Per tant, el Manlleu sap que ha d'obtenir la victòria, ja que si no es podria complicar i caure en posicions de descens en aquesta darrera jornada, que serà en horari unificat. A la segona catalana podem tenir campió el Torelló. Si empata o guanya, serà campió de la segona catalana i, per tant, pujarà a primera catalana. Els Pescallunes visitaran el camp del Mataró dissabte a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda el Vic-Riu Primer rebrà el Cirera. El Riu Primer està a 3 punts del playoff, per tant és molt poc probable que l'equip usonenc acabi jugant els playoffs per intentar pujar a primera catalana. I el Sant Julià té un partit transcendent, ja que el Sant Julià ja fa setmanes que és equip de tercera catalana. Rebrà dissabte a les 5 de la tarda l'Inter Barcelona. Ens n'anem cap a l'hoquei, on comencen els playoffs, comença la temporada, la part de la temporada més decisiva, amb un Voltregà que s'anirà a la pista de l'Igualada diumenge a les 6 de la tarda. És aquesta, els quarts de final és el millor de 3, per tant, si el Voltregà guanya Igualada i torna i guanya el següent partit a casa, doncs accediria a les semifinals d'aquest playoff. Anem a l'Hockey Lliga Platanor, on aquesta setmana tenim jornada unificada, és la darrera, on el Martinelli a Manlleu encara té opcions de ser campió de Lliga i, per tant, pujar de manera directa a l'Hockey Lliga. I pel que fa a l'Autovigatana Vic, se li ha acabat ja les opcions, ni que sigui de jugar playoff. Aquesta darrera jornada, doncs, serà en horari unificat, com hem comentat. Pel que fa al Martinelli a Manlleu, visitarà la pista del Holaceta dissabte a les 5 de la tarda, i l'Autovigatana Vic també tancarà la temporada fora de casa. Ho farà visitant el Dominicos, en un partit on, com hem comentat, els vicatans ja no s'hi juguen res. I en bàsquet, el Club Bàsquet Vic disputarà les semifinals d'aquesta eliminatòria per intentar pujar a la segona federació, i les semifinals de promoció rebran a casa el Mollet el dissabte a un quart de nou del vespre. Per tant, és un partit on els vigatans, si guanyen, accedirien a la final. I també comentar, és un duel que es podrà veure en directe per al Nou TV. I acabem amb el tennis, ja que aquest cap de setmana, durant aquesta setmana, a Vic s'ha disputat la fase final del torneig internacional M25 a les instal·lacions del Club Tennis Vic, i avui a divendres es disputaran els quarts de final d'individual i a les 5 de la tarda la final de dobles. Dissabte, a partir de les 10 del matí, les semifinals d'individual, i diumenge a 2:15 del matí la final del torneig individual. Per tant, Ona, es van acabant les temporades. Ara bé, els equips que continuen competint, doncs és perquè s'estan jugant les garrofes.
2: Per tant, són caps de setmana decisius pel que fa a l'esport, que anirem veient si es mouen aquestes classificacions i si hi ha equips que baixen o pujant de categoria.
5: O ja se'n van cap a casa.
2: O se'n van cap a casa.
5: Perquè els play-offs perden.
2: Exacte. Doncs, Andreu, que tinguis molt bon cap de setmana.
5: Igualment, Ona.
2: I nosaltres, com sempre, acabem aquest repàs dels actes, però ho farem amb els actes culturals del nostre territori. Començarem amb en Miquel R. Bon dia, Miquel.
6: Molt bon dia, doncs sí, res, jo us porto així de temes més de fires i de cultura popular, i és un cap de setmana més tranquil·let, així com llavors veureu que en Jordi la cosa es reactiva i es rellança. Jo us marcaré una proposta que sí que val la pena tenir en compte, i és un espectacle que es diu De lloances i arrels, que tindrà lloc aquest dissabte a la tarda a la Violeta de Sant... al Casal Francesc Macià de Centelles, a partir de 4:15 de la tarda, que serà la representació de diferents balls tradicionals, acompanyats també amb música de la copla de Granollers, en el qual caldrà prendre especial atenció a la recuperació d'un ball, el Ball del Pi. De fet, un Ball del Pi que s'ha anat ballant amb interrupcions, però s'ha anat ballant a Centelles, però sí que es recupera Hi ha hagut un grup de recerca vinculat al reactivat Esbar del Pi de Centelles, recuperen la versió original que havia compost el biguetà Rafael Subirats l'any 45 quan es va estrenar, i per tant tindrà la particularitat que a banda de veure interpretar, de veure ballar altres danses populars, no? com el Mortitxol, la Fada de Banyoles o el Coracero, al final de tot, com a acte emblemàtic, hi haurà aquesta representació amb música original del Ball del Pi de Centelles, ja dic, en plena recuperació una mica d'aquest ball que l'any passat es commemorava el 80è aniversari de la seva celebració. Per tant, volia posar l'accent en això i recordar que sí que és un cap de setmana, aviam si ens arriba el bon temps.
2: Esperem,
6: perquè el mes de maig i a principis de maig és un temps també de caminades d'aquestes populars. N'hi han diverses, us citaria per exemple la del Vidranès, que és la 7a edició i tenen pràcticament 1 miler d'inscrits, o una de més històrica com la Caminada de les Guilleries amb sortida i arribada a Sant Julià, que ja arriben a la 41a edició. Per tant, un cap de setmana, si el temps respecta, per passejar, i com a cultura popular aquest apunt de Centelles.
2: Perfecte, Miquel, doncs que tinguis molt bon cap de setmana. I nosaltres ara acabem amb en Jordi Vilarrudà. Bon dia, Jordi, què tal?
7: Bon dia, Ona. No
2: ens sé... has dit cap de setmana carregat de coses, eh?
7: No sé ni per on començar.
2: Doncs vinga, va.
7: Pràcticament no sé ni per on començar, perquè hi ha moltes, moltes coses. Podem començar per dir-ne una que va començar ahir ja, que és el Festival de Jazz de Vic. El Festival de Jazz és molt potent. De fet, a Catalunya hi ha 3 festivals de jazz que porten molts anys celebrant-se. Els que més, el de Barcelona i el de Terrassa, que són els dos emblemàtics, però després ja ve el Festival de Jazz de Vic, que arriba a la 28a edició, o sigui, d'aquí dues farà 30 anys que es fa. És un festival que combina jazz molt arriscat, a vegades d'aquell que és per als que volen anar a experimentar música, i altres concerts que són més per al gran públic, en diferents escenaris. A dintre la Jazz Cava, que és allà on es viu ben bé l'esperit del jazz, allò a fora, a la plaça del Carbó, aquest any també un concert a l'Espai ETC, a la biblioteca, s'amplien un parell d'escenaris així, i hi va començar un concert de piano sol, que és el Pianíssim, que és el concert que comença sempre el festival, ja és com una tradició, i aquest cap de setmana hi ha propostes, és molt internacional, o sigui, tindrem des de formacions de jazz de Dinamarca, d'Islàndia, una de les més interessants, precisament el dissabte a la nit, ADHD es diu, són unes inicials, i actuaran a l'ETC de Vic el dissabte, són d'Islàndia. Generalment tenen molta atenció aquest festival, l'escena d'Escandinàvia, països nòrdics, que surt un jazz sempre molt molt avantguardista. Per això també hi haurà una formació, doncs, avui, que la formen músics de Dinamarca i de Noruega, la Jazz Cava, avui, però no només aquests, per exemple, això, doncs, hi haurà, doncs, una formació que va néixer a Grècia, a Corfú, demà a la tarda a la plaça del Quartet, a la plaça del Carbó, perdó, després a Blood Quartet, que és una formació catalana, però que la lidera un trompetista que va venir de Nova York, el Mark Cunningham, que viu a Barcelona, diumenge. Sí que, per exemple, doncs, hi ha la part del migdia de concert vermut, podríem dir, amb els combos i les big band o la jazz band de l'Escola de Música de Vic, que també dona peu, doncs, a artistes d'aquí. I s'acaba diumenge amb en Joan Fort, que és un guitarrista, un compositor català molt internacional, també amb un trio d'orgue. I després continua la setmana que ve. Jo convidaria la gent que s'ho mirés. Hi ha concerts d'això a diferents escenaris al tarda i a nit, a partir d'avui ja, doncs, la Jazz Cava, i al fora, a l'exterior, plaça del Carbó, que la gent s'ho miri i triï i vagi i experimenti i escolti jazz. Què més tenim? Doncs, clar, hem de destacar aquest cap de setmana concert d'Obeses, perquè Obeses ha fet com un disc en dues fases, una la van estrenar fa 2 anys, són com els dos batecs del cor, la contracció i l'expansió, la sístola i la diàstola, i el disc es diu Lai al cor. Llavors, fa 2 anys van presentar la meitat de cançons, ara presenten l'altra meitat amb un concert a Tona demà al vespre a la sala La Canal, però aquí sí que hem d'advertir la gent que ens està escoltant que malament rai per tenir
2: sempre
7: entrades.
2: Sempre ens passen, no hi ha entrades,
7: sí. En aquest cas, Obeses té seguidors molt fidels, les 400 entrades de La Canal es van acabar amb un plis i no hi ha entrades disponibles, però atents, que és clar, és la presentació del disc, ja es pot escoltar tot. Recordeu, potser molta gent va va sentir aquell tema del Virulai en versió heavy metal, doncs aquest i d'altres, perquè s'atreveixen amb tot, i concert d'obeses demà a Tona. I ara hem dit heavy metal, oi? Hem dit heavy metal, doncs esclar, hem d'esmentar una cosa molt singular que hi ha a Vic aquest cap de setmana a la Sala La Cabra, que és demà a la tarda, tarda-nit, hi ha una trobada internacional de grups de metal que es diu el FETO Fest, FETO són unes inicials en anglès, From Enslavement to Obliteration. És un festival que porta, que s'ha fet a diferents llocs a Catalunya, ara arriba a Vic, quatre edicions, i porta grups de diferents llocs, hi haurà grups d'Anglaterra, de l'Índia, d'Andalusia, d'Alemanya, de França, d'aquí, del Ripollès, els Metalbusters, que són un grup de gent molt jove, joveníssim, joveníssims, que fan heavy metal, i totes les variants, perquè ara diem heavy metal, bueno, és metal en general, hi ha un heavy metal més clàssic, després hi ha, si anem seguint l'evolució, o sigui, hi ha grups de trash metal, que deu ser l'últim, hi ha la cosa més bèstia de tot, death metal, perquè o sigui, a partir d'aquí ja no
2: hi ha gaire res més.
7: A partir d'aquí ja no hi pot haver gaire res més, o sigui que, en fi, tot el metal possible a la cabra.

0: aquest cas és la consellera, la consellera Núria Parlon. Però hi ha moltes més coses, durant el cap de setmana, la festa Verdaguer, aquí sí que també ens ho hem de mirar, com també ens hem de mirar el Dia Internacional dels Museus, perquè se celebra aquest cap de setmana, el celebren tots els museus d'Osona, normalment amb jornades de portes obertes, però també amb altres activitats, i llavors aquí sí, la gent pot consultar l'agenda del 9-9, n'hi ha alguns que fan, a més, nit dels museus, com el de la Torneria de Torelló, o el Museu Episcopal de Vic, el Museu d'Art Medieval, que, per exemple, dissabte a la nit pots anar allà i trobar-te des de músics de l'Escola de Música de Vic tocant en alguna sala, fins a una gent que fa ioga, fins a tallers del que sigui, o sigui, pots anar fent la visita al museu amb mil ofertes que hi ha a la nit. I qui diu aquest, doncs diu tots els altres museus de la comarca que fan coses aquests dies. I tenim temps encara?
1: Tens temps encara, sí, tant.
0: Doncs si tenim temps, també hem de destacar que aquests dies hi ha a l'Esquirol un festival que es diu Muts Festival. A l'Esquirol, esclar, tenen un gran ballarí coreògraf, que és l'Àngel Duran, i la sort a vegades de tenir una persona del poble que sigui, doncs, un referent com és ell en aquest àmbit, és que pot muntar esdeveniments, i ell ho fa, i en col·laboració amb una altra ballarina que viu també a l'Esquirol des de fa molts anys, que és la Joana Renyer, han muntat aquest festival que es diu Muts Festival. Dansa, teatre és sobretot el protagonista, amb activitats que comencen avui a la COPE, a l'Esquirol, continuen demà. Es veurà ballar, per exemple, el mateix Àngel Duran amb una creació que es diu Manifesto, la Joana Renyer avui també amb una altra, i el diumenge que s'acaba amb una creació col·lectiva que s'ha estat treballant amb tallers participatius durant aquestes últimes setmanes. Qui vulgui anar, doncs, a un concert bucòlic als jardins del Castell de Montesquiu, si no fa el temps que fa avui, esclar.
1: Toquem fusta.
0: Toquem fusta. I tenim des de fa uns dies el Festival Música a la Gespa, són concerts vermut cada diumenge aquesta setmana amb els Gavina MP3, que per cert ho estan patant bastant. Tots els festivals se'ls veu molt, els que vinen amb P3. I dos més, i ja acabem. Dues propostes més, així molt ràpid. Avui tenim Masoni, a Torelló, el Teatre Sirviano, amb aquest disc que va treure, que es diu Banderes per Daltònics, que va presentar al Mercat de Música Viva de Vic, que és una mica el seu retorn després de 4 anys de no fer disc. Masoni, que sempre té un públic molt fidel, i també hauríem de dir, doncs, que s'acaba el cicle de músiques de Santa Llúcia de Taradell, amb l'actuació d'un quartet de corda que serà el diumenge a la Biblioteca Antoni Pla de Vall a les 6 de la tarda. Jo crec que amb això hem fet un bon repàs.
1: I hi ha moltes altres coses, perquè aquí vas llegint
0: hi
1: ha mil coses, eh?
0: Més concerts i més coses, i els 40 anys de la penya flamenca de Manlleu, que demà passen un documental sobre les desgràcies que, per desgràcia, ha patit el poble gitano, això demà a la tarda a l'Espai Rossinyol. És que no ens ho acabem aquest cap de setmana.
1: No, llibreta,
0: no ens ho acabem, Ona.
1: Llibreta i boli i retolador per anar marcant totes les coses que volem fer aquest cap de setmana, eh?
0: Exactament.
1: I a llegir el 9-9, que allà està...
0: Hi és tot. Pel gust de tothom, a més.
1: Exacte.
0: A més. Aquí hi ha pel gust de tothom.
1: Doncs Jordi, bon cap de setmana, i esperem que la setmana que ve encara hi hagi més coses per poder escollir.
0: No estarà malament. Em sembla que el mes de maig és com una cosa
1: un
0: ja...
1: Complet,
0: que a partir d'aquí anem llançats.
1: Exacte.
0: O sigui, ara ja no para això, eh?
1: Exacte.
0: En el fons, no estem a un mes i poc del Cabró Rock, per exemple. O sigui, que sembla molt lluny, però ho tenim a tocar.
1: Allí. Doncs gràcies, Jordi. Bon cap de setmana. Que vagi bé. I ja sabeu que aquesta estoneta la dediquem a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui, i nosaltres començarem per aquesta.
2: Ja comença a fer

Doncs com sentim, diumenge, sense drama amb els Catarres, que proposen una mirada delicada sobre aquell instant fràgil i ple d'intensitat que precedeix un retrobament esperat. Aquesta cançó funciona com una fotografia emocional, la d'un matí que s'aixeca diferent, impregnat d'una intuïció gairebé física que alguna cosa important està a punt de passar. I nosaltres acomiadarem el Territori 17 d'avui i d'aquesta setmana amb aquesta nova cançó que avança aquest Mundial, és Shakira amb Dai Dai, que comença l'estiu i per tant el Mundial de Futbol s'acosta i la Shakira torna després del 2010 i és encarregada de tornar a posar so al Mundial de Futbol. Per tant, nosaltres acabarem el Territori 17 amb aquesta cançó Dai Dai de Shakira, que vagi molt bé i ens retrobem el dilluns a les 9 del matí aquí al Territori 17.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
0: Notícies en xarxa.

al coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan segurs. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats, hi ha disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, i d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos, però tots intenten riure per viure.

0: La Veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Can Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
2: En que estem pendents de la sentència definitiva que ens permet i l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè de fet els estudis arqueològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem no?, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
1: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema, sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
2: De moment, l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim la tipa d'etapes, fer l'activitat al passeig, més endavant tenim també la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig. Veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, Festa Major, però, bueno, en tot cas, encara queden molts mesos. Podem ser a temps de reconduir la situació.
1: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Sant Joanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica.
1: Estic en un habitatge de lloguer i no vull gastar-me més de 6.000 euros en una instal·lació de plaques solars. Estic en una casa vella i hauré de fer una teulada nova si vull posar-hi plaques fotovoltaiques. El teulat de casa meva amb prou feines i toca el sol. Ei, que he fet números i em surt més a compte fer-me soci de la comunitat energètica del meu poble que no pas gastar-me tants diners en una instal·lació només per mi. Més encara si una part de l'energia sobrant l'he de regalar perquè no puc vendre tota l'energia que genero. Si participes en una comunitat energètica, podràs rebre energia renovable a un preu més assequible. Compartiràs recursos locals, contribuiràs a reduir la petjada de carboni, enfortir l'economia del teu poble i a millorar les condicions de vida de tots els vilatans. Totes les persones hi sortirem guanyant. Cooperar és prosperar.
0: I tu, saps d'on prové l'energia que gastes? Mira la teva factura, observa quin tant per cent d'electricitat prové de renovables i pren una decisió.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un dels principals objectius que es va marcar el Consell Comarcal del Ripollès aquest mandat era millorar la mobilitat quotidiana dels ciutadans tant a l'interior com a l'exterior de la comarca. En aquest sentit, la línia Camprodon-Barcelona i la de Ripoll-Girona, que van augmentar freqüències de pas a petició del Consell Comarcal, han guanyat un 35% i un 26% d'usuaris respectivament els darrers mesos. El vicepresident i coordinador de l'àrea de mobilitat, Sergi Albric, d'Esquerra Republicana, explicava que l'augment de freqüències motivava una pujada significativa d'usuaris.
2: La línia de Ripoll-Ripollès-Girona ha patit un increment del 50% respecte a l'any 2023 i s'han passat de les 23.000 validacions que es van registrar l'any 2023 a gairebé 58.000 a l'any 2025. I en el cas de la línia que coneix el Ripollès en Barcelona, s'ha ampliat un 35% de validacions i s'ha passat de 63.000 usuaris registrats al març del 2024 a gairebé 86.000 al març del 2025. Per tant, el que es pot concloure és que quan s'aposta pel transport públic, quan el transport públic és eficient, és eficaç, les freqüències hi són i la puntualitat és el màxim d'acurada, persones tendeixen a deixar de banda el transport privat i aposten pel transport públic.
1: El BRIC també reclamava que es mantingués la gratuïtat de la línia de tren R3 que torna a ser de pagament des de fa poc més d'una setmana.
2: La R3 és una línia que actualment està patint unes obres de millora, però tots sabem que històricament la R3, el seu pas pel Ripollès, ha estat carregada d'incidències i n'hi continuen havent encara ara, i precisament en aquesta línia, quan el govern de la Generalitat va fer públic el divendres passat que el dissabte, precisament, es deixaria d'estar en marxa la gratuïtat de les rodalies arreu del país, creiem que el Ripollès ens toca reivindicar que aquesta gratuïtat s'ha de mantenir en el cas del Ripollès i per extensió al seu tram de tota la R3.
1: Cal recordar que encara no circulen trens entre Ribes de Freser i l'atur de Querol a l'Alta Cerdanya i que la freqüència de pas entre Ribes i la Garriga és de 4 trens per sentit en comptes de 8 de l'inici del tall pel desdoblament. En el cas de Ripoll, la freqüència es redueix a 14 per sentit en lloc de 17, amb l'afegit que el darrer tren arriba a les 8:10, quan abans ho feia a les 12:07 de la mitjanit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240 d'entrada a Lleida, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. A dos quarts d'una hi ha prevista una manifestació que arrencarà des dels serveis territorials de Lleida, tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on es van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts, de fet, estan convocats a una nova reunió amb la consellera per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més ràpida. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial del nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, també el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de país als centres educatius. I els sindicats d'habitatge de les Corts, de la Verneda i el Besòs i del barri del Poble Sec i també el grup d'habitatge de Sants han irromput aquest matí a l'oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per exigir aturar el desnonament de 10 famílies. Segons han explicat, es tracta d'immobles, titularitat de l'organisme de la Generalitat i que són casos d'execució ja amb data fixada i d'altres amb un procés obert per acabar tenint-la. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'Esports. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica també de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures també de circulació a la P7, a la C33 i a la C17 i reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat en prealerta al Pla Inuncat en les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, entre d'altres.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu santjoaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant dos mesos, els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el Jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, Albric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor del consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
2: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant de personal, en la seva vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs poguessin disposar doncs una pensió que els pogués permetre doncs tenir una vida òptima un cop assolida de la jubilació.
1: Pel que fa al Jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
2: L'entitat doncs del jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzant l'Entrevoltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com les calçotades.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.
3: Hola! Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. 5, 6, 6.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el parc de bombers voluntaris de la vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
2: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
1: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
3: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra, voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
1: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
4: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
1: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240. En aquests moments s'està duent a terme una manifestació que ha començat des dels serveis territorials de Lleida. Allà hi tenim a la nostra companya, la Noèlia Burgos. Noèlia, com estan en tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació ja ha començat a caminar des dels serveis territorials d'educació d'aquí de Lleida i amb una llarga cua de docents que gairebé, segons els Mossos i la policia, són un miler de docents que ja avancen pels carrers de Lleida. Aniran per diferents carrers i finalitzaran a la Casa dels Gegants, això vol dir passar gairebé per la meitat de la ciutat caminant, van amb una pancarta que encapçala la manifestació, on s'hi pot llegir "no acabem el curs", "més salaris, més ràtios, més recursos". La manifestació la convoquen vostè, professors de secundària, la CGT i les intersindicals. Veurem aquests pròxims dies com acaben aquestes manifestacions, que en principi han de seguir durant tot el mes i que recordem que dimarts hi ha la nova convocatòria en una reunió amb el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Noelia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I, de fet, qui també ha convocat vaga és Comissions Obreres i UGT a la xarxa de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny. Els sindicats reclamen el compliment dels acords signats al febrer, més plantilla, millores salarials i més seguretat per a treballadors i usuaris. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. N'ha parlat avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una atenció als mitjans a la Comissió Bilateral Generalitat-Consell General d'Aran.
3: Refermar de nou el compromís del govern de que el país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
1: També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I avui, dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló Interior, ha desplegat un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació també a l'AP7, a la C33 i la C17, i també reforç del transport públic.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de festa amb bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa amb Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Can de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa amb Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Can Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
2: Estem pendents de la sentència definitiva que ens permet i l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè de fet els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i de poc a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem no, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
1: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema, sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
2: De moment, l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim l'equip d'etapes, fer l'activitat al passeig, més endavant tenim també la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig. Veurem què passa amb alguna activitat de l'estiu, Festa Major, però, bé, en tot cas, encara queden molts mesos. Podem ser a temps a reconduir la situació.
1: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.

com s'hi adapta. Com les fulles que s'agiten al vent, intercanviant verd i plata. Veu si per això que ets aquí, o sigui que no tinguis por, i estira el braç baixant. Si

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
1: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
1: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou Pla d'Usos de Ciutat Vella a Barcelona,
3: que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
1: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
1: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
1: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
1: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que ve de començar a l'estat de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha un cert ara la manifestació convocada a dos quarts d'una de la Segrià que s'han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent és
9: la nostra responsabilitat han paliat la caiguda del sistema, però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràdios són excessives.
8: En definitiva, parlen de ràdio, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat sense cap incident i ara mateix hi arribem cap a la seva part.
1: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
1: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
1: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
1: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
1: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: Per al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
0: La xarxa de comunicació local.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
6: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
5: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
4: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
7: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
4: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
8: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
9: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
8: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
4: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
11: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
10: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
4: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
2: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
0: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
4: I encara un apunt de política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
7: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
4: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia en el qual hi participaran turoperadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
4: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kuang Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
4: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
4: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan, al Girona. Bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya, al míster y a ellos, están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Ragona, que tienen que el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que antes nosotros aquí nos jugamos la vida, y nos jugamos la vida deportiva, la mente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
18: ¿Y qué dijo el entrenador de la Europa, Adai Benítez?
21: En un momento maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, em pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació.
18: I el Centre d'Esport Sabadell, a un punt de líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, a jugar a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
4: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari TermCat.
22: Paraules noves que ja pots dir.
3: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
23: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables, tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
22: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
24: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
5: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
4: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
7: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
6: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
7: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, el Pirineu i l'Aran.
4: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
7: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
4: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
7: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
4: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
7: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
4: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
18: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
4: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
0: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
5: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
4: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
7: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
2: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
7: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
4: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallada nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:15 del migdia han estat als serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
4: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
4: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
7: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
4: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
7: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
4: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
7: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies per al material escolar.
4: Vint minuts i seran les 3. El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la Llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: Per al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
15: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
4: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
7: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
16: Notícies en xarxa.
4: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
7: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
4: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
17: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
19: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
17: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
4: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
25: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
20: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
4: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
26: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
27: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
26: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
4: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
1: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat, una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
6: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
1: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
8: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
1: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
4: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
7: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
4: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
18: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
21: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
18: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
4: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
23: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
22: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
4: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Radio Ona Torelló, Maria Zaituno.
0: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
2: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
0: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
4: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
3: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Real Societat. Diumenge els de Michel Sánchez

0: 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
1: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
0: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació, Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, a jugar a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
2: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
3: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre, també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
2: Diumenge a 2:15 del migdia, l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar l'any vinent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova Cornellà també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
4: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates concretes, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa, i la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar aquest acord de pressupostos serà dimecres vinent a Madrid, ho publica l'ACN. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol. Aquests dies la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra. Precisament, l'aprovació d'uns pressupostos podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord dels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant. Són declaracions a la xarxa.
3: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
1: Tot plegat avui en aquesta cinquena jornada de mobilitzacions de la setmana de mestres i professors, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. I encara més reivindicacions. Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder amb la Generalitat. Entre les reivindicacions ja reclama el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per als treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya. I darrer punt, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir la primera divisió. Ahir, Estuani va salvar els gironins, que van empatar amb la Reial Societat.
0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest espai.
4: ¿Tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu, Peyu.
5: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres de cognom 14 de maig de 2026 i un dia com avui de 1901 la metgessa i pediatra Dorothy Hansen Andersen naixia a Carolina del Nord als Estats Units. Tot i que es va voler especialitzar en cirurgia en acabar els estudis de medicina pel fet de ser dona, se li va negar l'accés a l'especialitat mèdica. Va acceptar llavors un lloc en el Departament de Patologia del Col·legi de Metges i Cirurgians de la Universitat de Columbia, on al cap d'uns anys va ser nomenada professora de patologia. Mentre estava a la universitat, Andersen va dedicar part del seu temps a la investigació de les funcions endocrines i reproductives de la dona i va obtenir un doctorat en ciències mèdiques. Poc després va rebre l'encàrrec del patòleg assistent en un hospital infantil de Columbia. El seu interès en les malformacions cardíaques va fer que comencés a recollir els cors dels infants que naixien amb aquests defectes i estudiar aquestes patologies. La seva tasca va ser tan important que a mitjans dels anys 1940, els primers especialistes que intentaven dur a terme cirurgia a cor obert buscaven la seva ajuda, tant per l'ampli coneixement que tenia en cardiologia infantil com per la seva col·lecció d'espècimens amb defectes cardíacs. Amb la seva experiència, Dorothy Hansen-Andersen va col·laborar en la creació d'un programa d'entrenament per la cirurgia cardíaca en diversos hospitals. Una altra de les seves fites és que va ser la primera persona a identificar i descriure la fibrosi quística com una malaltia l'any 1938. Posteriorment va crear una senzilla prova per al seu diagnòstic que es continua fent servir fins a l'actualitat. Va morir a l'edat de 62 anys a Nova York. I un dia com avui de 2002, The Black Keys debutaven amb The Big Come Up, el duo d'Akron, Ohio. Format un any abans per Dan Auerbach, Butch i Patrick Carney, es van acabar convertint en una de les bandes de garage rock més importants dins del revival d'aquest gènere que va tenir lloc durant la dècada de 2010. Avui arrenquem amb The Black Keys i el nom de la cançó és aquest... I'll be your man.

0: Hola, Jean-Maria, què tal?
1: Mira, bé,
0: Molt bé.
1: aquí,
0: Avui...
1: esperant la teva trucada.
0: Sí, disculpa, eh? Ja ho farem curt, perquè no sé si has dinat, però...
1: Sí. No, no, no, ja estic dinant, fa rato que he dinat,
0: Ah, molt
1: no.
0: bé, molt bé. En tot
1: Sí,
0: cas,
1: no, no
0: això.
1: és cap problema.
0: Avui anirem
1: Sí.
0: avui anirem més ràpid. Avui volies
1: Molt bé.
0: parlar de...
1: Sí, volia parlar d'una sorpresa, amb el fons, que m'ha passat a mi. Com comprendràs, no, bueno, com comprendràs, els assumptes del Real Madrid i tot plegat m'interessen poc, però l'altre dia, escoltant un programa de deports i, a més, a la nit, per televisió, vaig veure una roda de premsa, la primera, després ja l'he pogut seguir la segona també, una roda de premsa del Florentino Pérez, amb el que em vaig quedar sorprès d'una actitud que vaig voler analitzar una mica el personatge per damunt de qui és, què representa i de quina manera, no? Perquè aquest senyor tenia una imatge, per uns era una imatge de poder, per uns altres era una imatge de por, per dir-ho d'alguna manera, i és clar, vull dir, el que estava claríssim és que mereixia la pena a veure, analitzar una miqueta el personatge, agafar els llibres del Dale Carnegie sobre personalitats i coses d'aquí, comportaments de personalitats, i veure què és el que passava. Jo crec que hi ha hagut molta gent molt més important que jo que n'ha parlat d'aquest tema, però potser jo diria que és la imatge claríssima del nen malcriat al que se li ha trencat el tren elèctric i ningú sap per què, i ni ell ho sap, ni sap demanar ajuda, i l'únic que fa és plorar fins que algú el serena i li diu: oh, no et preocupis, home, ja en comprarem un altre, o no et preocupis, això es pot arreglar. Però el primer que em va donar la sensació, curiosament, és de que el clàssic senyor ric, molt ric, molt sol, tan ric com sol, perquè estic convençut de que
0: Digues,
1: sí.
0: digues. No, no, Ah,
1: em sento a mi
0: et sento
1: mateix, però
0: repetit.
1: bueno, és igual.
0: Digues, digues.
1: Sí, doncs aquesta soledat del senyor ric, vull dir que en un moment determinat totes les riqueses i tots els poders que té, i trec amb aquest i poso amb aquell, i aquest no fa el que jo vull, doncs no, i converteixo la casa meva, doncs, en un dels despatxos de més negoci de tot el país, perquè això ja el Piqué, en el seu dia, va dir-ho claríssimament, i a més és de domini públic. El palco del Real Madrid no solament hi van la gent poderosa que pot fer negocis. És que també hi van jutges. I és que també hi van personatges polítics de tot tipus, i allà s'arreglen o es desarreglen coses amb una facilitat extraordinària. Això jo ho va comentar-ho el seu dia el Gerard Piqué, i, bueno, com que és un aixau-palante aquell, doncs tothom li va fer un cas relatiu, però era de domini públic. Això està claríssim. Jo crec que hi han hagut aquí en la personalitat d'ell va quedar molt més reflexada amb el primer, amb el segon. S'ha fet gran, primera cosa. Hi ha gent que ens fem grans i ens sembla que encara hi toquem bastant i tenim un cert criteri. Hi ha gent que va perdent, doncs, la formulació de pensament, la coordinació i els comportaments, i això, doncs, va veure clarament. Primera cosa per mi és que aquest senyor s'ha fet gran. La segona cosa és la clàssica, o la forma d'explicar que ell és el salvador de la pàtria. Això és molt espanyol. Vull dir, hi ha dues frases que són molt espanyoles i que jo les odio profundament. esto lo arreglo yo i a mi què me van explicar. Són dues frases que no m'agraden. Vull dir, penso que tant una com l'altra es pot rebatre fàcilment i, per tant, esto lo arreglo yo, pues mire, a ver lo arreglado antes. I l'altra, que és a mi què me van explicar, pues jo recordo que amb una firma molt important de Cava, jo amb la taula del Consell d'Administració em van soltar aquesta frase en català i jo em vaig aixecar i me'n vaig anar. Sense dient el que creia que en aquell moment miri, si vostè m'ha contractat, deu ser perquè vol saber alguna cosa o que jo el puc ajudar amb alguna cosa, m'acaba de dir que a mi que m'han d'explicar, llavors jo què faig aquí? Cobrar per res, per aplaudir-lo? Perdoni que sigui tan clar, però me vull anar. Bueno, al cap d'un parell de dies em va trucar, em va demanar disculpes i durant uns quants anys vam ser amics. Amics poder no, però clients i respectats els uns als altres. Jo crec que va perdre els papers i es va notar perquè els va perdre de veritat. Portava un discurs, agafava uns papers, ni què, en uns altres, no sabia on te tenia. És a dir, fixem-nos que cada vegada que ha presentat a un jugador fitxat per ell o fitxat pel club o un entrenador, sempre tenia el mateix text. Este jugador ha nacido para jugar en el Real Madrid. Desde pequeño siempre ha querido ser del Real Madrid. Y no cabe duda que defensarà los colores porque, escolta, se li han rebotat, se li estan rebotant tots els socis. Mira que tots els fitxatges i tot el que vulguis. En una setmana ha perdut tot el que podia guanyar com a equip. Però no és més important. El més important és la part caòtica. Vull dir, es pega dintre del vestuari. L'altre dia, segons persones que van estar a l'estadi, el dia del partit amb el Barça, quan van sortir els jugadors a entrenar, allò que surten abans del partit a entrenar, van començar a cridar una cosa que la creativitat del públic d'un estadi és fantàstica, no? Van començar a cridar que se peguen, que se peguen, que se peguen. Esclar, això fa molt mal perquè no és habitual que hi hagin tantes... Sí, que hi hagin diferències d'egos dintre d'un vestuari que són nanos joves guanyant importantíssimes quantitats de diners. Home, segur. Vull dir, en quant al millor jugador que diuen que hi ha en aquests moments, que és el Yamir Gamar, aquest xicot, doncs se li desboquen els cavalls, fot una festa amb enanos o porta un bolso, com l'altre dia portava el dia de la rua, que jo no el portaria si no és per fer una comèdia de riure. Però bé, és que té 18 anys. Però és que hi ha molta gent que té els 18 anys, és més sèria i té els peus a terra i tot plegat. Però esclar, és que aquest tio s'està comprant o l'ha comprat ja, o no sé què, la pròpia casa que tenia la Shakira i el Piqué. Vull dir que amb 18 anys, vull dir, a veure, no és que se li pugui envejar res, és que algú li ha d'advertir que la vida no va com això i que vagi al tanto. Perquè jo, que he pertanyescut a una secció del Barça, que són els antics jugadors, que jo no era de futbol, havia sigut de balonmano, i allà el que érem era per ajudar jugadors arruïnats, clar que era una altra època que guanyaven a proporció menys, però el propi Ramallets era un home que vivia d'una manera austera, amb una caseta i un hortet a l'entorn de Barcelona, però per una cosa senzilla. I ara, esclar, vull dir, entre patrocinis, publicitat, assistència a actes i tot això, guanyen un dineral. I aquí dintre del vestuari, evidentment, hi ha hi ha coses i tacos. L'altre dia els del Madrid sembla que es van pagar hasta l'extrem de combatir que acaba l'hospital. Tot això li ha passat a un senyor que no en tenia cap de problema en aquest sentit. Que li ha passat a un senyor que a tots els seus negocis funcionen molt bé. Que és veritat que té l'empresa més important o la segona més important del país. És veritat que ella l'ha portat amb mà de ferro. Però el joguet, allò que deixa, tanca l'empresa el divendres i se'n va a jugar amb els joguets, el tren elèctric últimament se li ha trencat. Mm-hmm. Cosa que han aprofitat els altres. No l'ha provocat el Barça. No, el Barça ha tingut la sort de tindre gent jove creada i criada dintre del propi Barça gràcies a la Masia, i això li està donant uns fruits no d'ara, de futur, perquè el que més preocupa amb el Florentino és que no és una cosa que la pugui arreglar. La competència serà forta dintre de 5 anys. Mm-hmm. I quan tu tens un negoci que saps que la competència teva serà més forta que inclús ara, que t'està fent la competència real, els pròxims 5 anys, degut a l'edat, home, t'ha de preocupar. Llavors, no sap quin és el com ho ha arreglat. Perquè com que ha funcionat sempre a cop de puny damunt d'una taula, ara tots aquests dels que els hi ha caigut el cop de puny, doncs li estan fent el buit. Mm. Perquè, és clar, i això està afectant a la part anímica d'ell. En el fons, tot això podríem acabar dient que jo li dono la raó amb una frase del Cruyff que a mi em va agradar molt i que jo, que era un gran admirador d'un altre entrenador de l'època que es deia Elenio Herrera, que va ser un autèntic, sí, un crac també fantàstic, mm-hmm, penso que també ho va dir això. Mm-hmm. I la frase és: dintre d'un galliner no poden conviure 2 galls. Mm-hmm. I això és el que li ha passat amb ell.
0: Més enllà d'això,
1: ha fet
0: també
1: uns fitxatges.
0: Més enllà d'això, jo tinc la sensació que d'alguna manera, com amb una empresa, no? Hi ha empreses molt grans que ha funcionat, que han hagut un conjunt de coses que han fet que funcionessin perfectament durant molt de temps. I això acaba sent, això acaba sent també d'alguna forma el seu propi enemic, no? Perquè es queden allà, no? Allò ens ha funcionat durant tants anys, no? Que ho continuem fent i no som atents a canviar coses ni a detectar, doncs, amenaces ni coses que deixen de funcionar ni coses que van a pitjor. I fa la sensació que amb en Florentino li ha passat això, no? Ostres, aquest sistema que ens ha funcionat durant molt de temps, tu no te n'has adonat, però s'ha anat enderrocant.
1: És el que dic del joguet, no? És el que dic. Si sempre jugues amb el tren elèctric, hi ha un moment que el tren elèctric se't trenca. Perquè una cosa és... Però si sempre utilitzes els mateixos procediments. A veure, qui és el millor jugador que hi ha? Quins són els millors jugadors que hi ha? Quin és el millor entrenador? Vull dir, ara vol tornar... Va fitxar amb el portuguès aquell perquè havia sigut entrenador del Barça i perquè d'alguna manera era comprar una mica l'enemigo, no? Vull dir, a veure què passava, perquè ell té una obsessió, com en part també tenen molts barcelonistes, que el seu que l'adversari no és de l'adversari, és l'enemic. O sigui, vull dir, jo recordo una frase d'un exaltat, la vaig sentir jo, aquesta, el dia del 5-0 o del 6-2, el 6-2 estava jo a Madrid i va guanyar el Barça. I al sortir, allò que et quedes allà parlant amb l'altre company que anava amb mi, tot plegat, i va sentir que nosaltres parlàvem en català. I al passar, amb una poca solta, i ara quan vuelven en avión, tanto bueno se caiga l'avión i los mate a todos.
0: Collo.
1: Quan hi ha en un deport el sentiment del moment, segurament, segurament no ho faria o no ho desitjaria, però d'alguna manera exalta i arriba amb aquest aspecte, és que no tens adversaris, tens enemics. Mm. I aleshores, està clar, quan les possibilitats de guanyar amb aquests enemics no et funcionen, que el públic se't rebota, que et comencen a xiular, que ja no serveix tindre tants diners, doncs, esclar, vull dir, és el juguete roto. El juguete roto. Mm. Jo crec que el Barça i el Madrid es necessiten, perquè amb el reste d'equips encara hi ha una certa distància i és meritori que alguns d'ells, doncs, la seva il·lusió és mantindre's a primera divisió. Potser els dos únics que lluiten per guanyar, sigui com sigui, són el Barcelona i el Madrid. Mm-hmm. Si no pren mesures i es deixa aconsellar, jo penso que per durant un temps, no sé quan, però tindrà problemes el Madrid i tindrà problemes d'organització interna, que de fet és com tu deies ara fa un moment, un club de futbol és una empresa. No oblidem que darrere de tot això hi ha la necessitat que ell, degut a que li han sortit malament, perquè li ha sortit malament hasta el so de l'estadi, vull dir, sí. No? I el pàrquing que volia fer, cap d'aquestes coses pot estar fent. Se li ha rebotat al propi Ajuntament de Madrid, malgrat que l'Ayuso diu que le debemos mucho al Real Madrid. Sí, però no, tampoc l'ajuden ara en aquests moments. Per tant, vull dir, tindrà... haurà de recomposar el joguet. I serà difícil, perquè, a més, li ha sortit un jugador amb una capacitat de penques, perquè diríem en català, i de cinisme extraordinària, que és el paper. Ahir vaig veure el partit, va sortir al final i tot el rato va estar rient, mirant al públic i somrient. Aquest tio passa del Madrid, passa de tot. Sap que li han de pagar una quantitat si es foten al carrer. Sap que és un tio que segurament serà el màxim golejador. El que li interessa és el campionat mundial. Està en mans d'una dona especuladora i llesta, que és la seva mare. I, bueno, només li faltava això. Una altra vegada la raó del Cruyff, no? Dos gallos, i aquí n'hi ha dos o tres, eh? Perquè no és només el brasileny, el Vinícius i el Mbappé. Vull dir, hi ha el Valverde, hi ha una sèrie de personatges, alguns d'ells sinistres, no?
0: Podríem dir d'alguna forma que és el tercer títol de la temporada pel Barça, no?
1: Sí, és un bon titular. Sí.

0: raons òbvies, perquè estan, són els portaveus de la notícia, doncs, poden rebre, reben molts cops. Per tant, quan hi ha un moment en què aquell que t'ha estat fotent cops teòricament voldria tindre ajuda, tu també et reveles i dius, escolti, vostè, ara explicaré el que ha passat aquí, no? Mm. Per les redes socials, a mi m'ha arribat un vídeo de l'època d'aquella entrevista d'Onda Luz que a mi m'agradava moltíssim, mm, que era el Loco de la Colina, no sí, recordo el nom com se deia, però el Loco Quintero? De la Colina era...
1: Jesús Quintero?
0: Exacte, Jesús Quintero, molt bo. Una entrevista amb el José María García, amb el que José María García no es va arribar a publicar, segons el que me l'ha enviat, per això, bueno, sempre és molt subjectiu, amb el que José María García diu, escolti, a mi m'han volgut comprar molt sèriament una vegada, mm, amb molts diners per entremig. Mm. I sap qui era? I diu exactament, doncs, pues era el senyor Florentino Pérez. Mm. I per tant, diu el García, jo em vaig aixecar i vaig pagar aquell sopar, però segurament més d'un, perquè l'oferta era tentadora, doncs es tractava de tractar bé l'equip, tractar-lo ben vell, només em faltava que el dia següent segur que va organitzar amb el Pedrerol una exclusiva, però va tornar a dir pràcticament el mateix que havia dit el dia abans. Mm. O sigui, en vez de dir... Ayer dije unas cuantas cosas, me he exaltado porque uh-huh, es cierto que no sé qué, pero pido perdón porque hay que comprender que a veces uno, en vez de tot això que és fàcil de dir, uh-huh, doncs va tornar a repetir el mateix. I del Barcelona, l'única cosa que té i que ataca i que d'això és el tema d'aquell àrbit i aquells diners que se't donaven, uh-huh, per informes sobre arbitratges. No sé, no, legalment no tinc ni idea de com pot funcionar, però vaja, si hi ha factures conforme una feina es va fer i es va cobrar, perdoni, el problema és, no és... Va ser precisament l'època que el Barça no va guanyar res. Mm. Ell va dir l'altre dia, nos han robado durante 14 años los títulos. Oiga, no, mm, va ser el contrari. Els títols van vindre a través del bon joc d'un senyor que es deia Messi i d'una bona, diguéssim, organització de l'equip tècnic i de l'estaf. I no hi mas, el Guardiola, allà on ha anat, ha triomfat perquè va agafar aquest equip anglès del Manchester City i no era ningú, no havia guanyat pràcticament res. I l'ha posat a dalt de tot i em sembla que demà o avui juga ja també per tornar a guanyar la Lliga. És a dir, aviam, hi ha evidències. Jo crec que d'igual manera que el Barça va estar 14 anys sense guanyar una Lliga, jo crec que ara aquell tipus, que també era aquest tipus de crisi, ara la patirà el Madrid. I això ell no pot consentir-ho. Perquè per damunt dels diners de la companyia de construcció i de grans negocis i del seu palco on es guanyen diners, per damunt d'això té joguets. I aquest és el seu joguet i l'ensenya i li agrada i quan fitxa a algú ha nacido per jugar en el Real Madrid i etcètera, etcètera, etcètera. Mm-hmm. I aquestes crisis les fan i si no, mira, oblidem-nos del futbol de Barcelona i Madrid i mira equips de solera com el València o com el Sevilla, mm-hmm, que estan amb l'aigua al coll. Mm-hmm. Per què? Pues per lo mateix, perquè ha canviat, vull dir, i ara és més rendible en tots els sentits tindre gent jove formada dintre del propi club que no pas anar a buscar un tio que vas davanter centres en aquests moments, a veure on te'ls trobes. Mm-hmm. O has de pagar un dineral o no estan al mercat, no? Són èpoques i són crisis, però sempre amb equips on hi ha una persona dictatorial, com va passar

0: amb el president, aquell president de, que era alcalde de Marbella, amb l'Atlètic de Madrid, que no va guanyar res, i en canvi tenia un cavall i tenia no sé què, i era, bueno, i era un dictador i es va fotre bufes també. És a dir, de tant en quant, aquesta cosa d'emperador, pròpia d'emperador, no es dona només amb el senyor Trump i la política mundial, que també. Vull dir, escolta, des de Napoleó ni des de Nerón ni des de més enrere Aníbal, sempre hi ha hagut un que li trenquen el joguet, no? Però, en fi, la crisi, que no la culpi els altres, que es deixi aconsellar per gent que entén o que entengui i que aguanti. Perquè, esclar, el que ell deu pensar, i pensem els altres, és que el Barcelona i algun altre equip estan formant equips amb gent jove, molt jove. Mai s'havien vist jugadors de 17, 18, 19 anys als camps de futbol, no aquí solament, internacionalment. A Anglaterra també n'hi ha un que té 17 anys, que es veu que és un crac. I això és la garantia d'incorporar qualitat, no important quina és l'edat que tenen. I voler comprar el més bo, el preu que sigui, comptant que et farà guanyar, no. El futbol, quan es va fundar el futbol es deia Football Corporació. I això són equips. És un equip, vull dir, no... Això està claríssim, no? Potser hi ha un altre deport que s'acredita encara més que és el que és un equip, que és el rugbi, no? A mi que m'agrada bastant. El rugbi és un equip que no hi ha dubte que hi ha equip. És molt difícil trobar líders amb el rugbi, perquè el tipus de joc, el tipus de velocitat, el tipus de moviment, el tipus d'adelantar tirant la pilota enrere, que sembla una incongruència, facilita molt el fet que siguin 15 damunt d'un camp contra uns altres 15. Allà hi ha molta gent, no? Vull dir, si no tens una concepció d'equip, no fotràs res. Vull dir, t'agafaran per la cintura o pel coll i et tiraran a terra. Vull dir que això està claríssim, no?
1: Molt bé, Josep Maria.
0: Bueno, doncs mira, veurem a veure què passa.
1: A veure.
0: Serà bo a nivell sociològic, serà bo de veure com acaba funcionant això.
1: Comprem crispetes i ho anirem mirant, que això és molt interessant.
0: Ho anirem seguint, això mateix.
1: Molt bé, que vagi molt bé.
0: Molt bé. Gràcies, una abraçada ben forta.
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu. Adéu. Gràcies, igualment. Adéu. Tastes like strawberries
1: on a summer evening. I anem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana. Avui divendres a les 5 de la tarda a la cafeteria del Palmas, campionat de Rummy Cup obert a tothom. A la biblioteca Josep Picol a les 7 de la tarda una nova edició de Sant Joan Cuina, literatura i tastets del món, amb Mèxic com a convidat, ja n'hem parlat avui. Demà dissabte, amb el punt de trobada a les 8 del matí dels Quatre Jardins, sortida a fer el camí de ronda de Llançà a Port de la Selva, organitzat per l'Associació de Dones. De les 10 del matí a la 1 del migdia a la plaça Barcelona, matinal de Bike Control. També en vam parlar en benefici de l'Onco Trail. De 11:45 del matí, visita guiada de Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A les 6 de la tarda, Palau de l'Abadia, trobada de corals, veus de l'Abadia, amb el Cor de l'Aisa i la coral Quatre Cants i la formació musical i termúsic de Sant Pere de Torelló. A les 11 del matí, al Casal Camprodoní, hi ha una manifestació de la cabina Vallter, progrés o destrucció, sessió informativa i col·loqui. Bé, no és una manifestació, però és una manifestació d'estar-hi en contra. A les 11 del matí al Casal Camprodoní. I a Ripoll, Dia Internacional dels Museus, trobada de gegants a Ripoll, festa de Sant Isidre, i diumenge el col·lectiu de dones Aigua, col·lectiu Dones i Aigua, perdó, del projecte Desperta Art i Natura ofereix un taller obert de cianotopia al Centre Cívic al Palmas d'11 a 1. A Ripoll, festa de la llana i casament a pagès. Què més? I les exposicions habituals, 2023-2026, 3 anys d'una mostra de futur a l'Espai Art 60, exposició Text en Clic i l'exposició Univers de Gerard Sala i Rosselló. Tota la informació de Sant Joan la trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. I això és tot, que tingueu bon cap de setmana, a veure si ens trobem una mica millor dilluns. Adéu-siau.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les dues llargues fileres de contenidors de residus nous a l'entrada de Camprodon, just a darrere de la benzinera, delaten que l'Ajuntament té previst canviar-los tots durant aquest mes de maig. Allà n'hi ha uns 130, mentre que ja se n'han repartit alguns pel poble. L'alcalde Xavier Guitart, del PSC, va aprofitar per explicar-ho al darrer ple després del punt, aprovat per unanimitat, de la delegació de competències en matèria de recollida de residus al Consell Comarcal, que va començar el juliol del 2023 i s'allargarà fins al 2029, quan finalitza el contracte. Fins ara, els contenidors eren de càrrega bilateral i passen a ser de ganxo després de l'arribada dels nous camions. El municipi té un total de 34 àrees de contenidors i el 90% es mantindran al mateix lloc. Hi haurà una gran novetat, sentim a l'alcalde.
2: Totes les àrees seran complertes. Les àrees que ara mateix estan, o amb un de rebuig i un d'orgànic, o el de rebuig tot sol, o dos de rebuig, totes aquestes àrees s'eliminen, totes. No quedarà cap més àrea que no sigui complerta amb tots els contenidors. Això només ens passa, si no vaig equivocat, a la zona del Maristany i en un punt de la plaça Quatre Cases.
1: Això significa que totes les àrees tindran almenys 5 contenidors i en alguns casos algun més si es detecta que hi ha molt volum d'escombraries. Totes les àrees soterrades s'eliminaran i hi haurà petits canvis com l'àrea de Roca Bruna, que es mou del centre del nucli urbà fins a l'entrada. També es modifica la ubicació dels del carrer Nou, que passen a l'entrada a petició dels veïns i perquè el camió no hagi de maniobrar. S'eliminarà la del Pavelló Vell i a la colònia Estabanell també hi haurà un canvi important.
2: A la colònia sí que canvien de costat, els fiquem després del camp de futbol a la zona de la nau, on hi ha l'herba de la nau, perquè els veïns no hagin de travessar la carretera. Tots sabem la perillositat de la carretera, tots els veïns estan per l'altre costat i per tant el que fem és adequar en aquella zona verda, perquè ens entenguem, a la zona verda de la nau, allà adequem una entrada perquè els contenidors vagin per allà i el camió en reculli per dins la nau. A més, la idea que tenim allà és acabar-ho habilitant com a pàrquing per als veïns de la colònia, 15 cotxes i llavors a més hi hauria l'àrea.
1: Un cop s'hagin polit els detalls, s'enviarà una carta amb un plànol de les ubicacions als veïns. Pel que fa a la posada en marxa dels contenidors intel·ligents, que funcionaran amb targeta, encara caldrà esperar.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: Segons l'IDESCAT, a la comarca del Ripollès hi ha 2.020 persones amb un certificat legal de discapacitat. Aquestes dades cal sumar-hi als infants amb necessitats educatives especials. A Ubuntu, des de l'any 2021, vetllem perquè totes les nostres activitats siguin inclusives i adaptades als interessos i necessitats de tots els infants que en formen part. Pensem que no cal fer activitats que separin els infants, ja que creiem que la diversitat ens enriqueix com a societat. És per això que volem incloure tots els infants a totes les activitats. El nostre repte és seguir oferint activitats inclusives per tots els infants de la comarca del Ripollès i vetllar perquè tots els espais siguin lliures de barreres arquitectòniques. I tu? Com pots contribuir a crear un entorn més inclusiu i enriquidor per tots els infants de la teva comunitat?

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb el final de les obres de rehabilitació i reobertura del cercle Can de Manolenc, el casino de Can de Bànol torna a lluir. La cirereta del pastís seria que tornés a passar aigua pel canal Grau i Reguer, just davant de l'edifici, que fa més de 2 anys que està sec. El canal, construït al segle XVIII, és part del patrimoni hidràulic del municipi i n'havia nodrit la indústria tèxtil i metal·lúrgica. En concret, proporcionava aigua a 5 sals o aprofitaments diferents. Aquest canal havia tingut 5 concessionaris, però 4 es van donar de baixa. Només va quedar la concessió de la fàbrica del Martinet. Tenien una turbina petita per fer electricitat, però al cap d'uns anys van donar de baixa l'activitat, però no la concessió. Tot i que la concessió està caducada, es manté vigent i es podria allargar fins al 2050. En tot cas, només es poden renovar les concessions que tenen activitat, i no és el cas. L'alcalde Oriol Lázaro, de Junts, explica què els deixa fer l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: Diria que va ser amb l'alcalde Joan Manso. Ja van parlar amb l'ACA, i l'ACA va acabar donant un permís d'ús del canal. Agafant-se amb que era una cosa patrimonial i d'ús ornamental, va donar permís per poder llançar 1 metre cúbic hora, 100 litres hora pel canal. Això és poquíssim, és molt poc, és una pel·lícula d'aigua. Aquesta amplada que tenim de canal, que fa més d'un metre, fa quasi 1,5 metres, és que si fas números et surt una pel·lícula de res, de 2 centímetres d'aigua que va circulant lentament.
1: Per poder passar aquesta aigua es va instal·lar una caseta enmig del riu per bombejar-la. Les bombes funcionen amb plaques fotovoltaiques, per tant depenen de les hores de sol i a la nit perden força. Ho han intentat engegar alguna vegada, però tardava entre 3 i 4 dies a passar-hi aigua. Lázaro pensa que hi ha filtracions i que el sistema no acaba de funcionar perquè el dipòsit no s'omple bé o hi ha algun forat tapat. L'ACA també té entre cella i cella enderrocar la resclosa del barri del Roser, un fet que impossibilitaria que tornés a passar aigua pel canal.
2: S'ha de recuperar el curs normal del riu. Hi ha el projecte, vingut a mirar-s'ho, a veure com tirar-la, i van venir sense que ho sapiguéssim, i vam saber-ho de rebot. Vam expressar totes les queixes i tots els inconvenients possibles, vam expressar-nos molt. Aquell dia vam aprofitar, i com que vam saber que venien de rebot, vam personar-nos allà i vam queixar-nos i vam dir que, si us plau, que no fessin res sense avisar-nos.
1: Si no s'aterra la resclosa, el consistori haurà d'assumir la construcció d'una escala de peixos. Si al final s'enderroca, hauran de mirar que no s'oblidi el passat del poble vinculat amb l'aigua.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir

0: un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
1: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que s'han reclamant, però es mostra escèptica, ho ha dit en declaracions a la xarxa.
2: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
0: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15%, segons el Departament d'Educació, i del 50%, segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us dèiem, un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
3: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents, amb un 22%, i a les persones amb dificultats socioeconòmiques, amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
2: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75 €, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27 €.
1: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 €, i d'aquests diners, els consistoris n'aportaven uns 30.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: ¿Qué estás tocando?
3: Una canción que he compuesto yo.
2: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
3: No lo sé.
2: La tocaste para ella, tócala para mí.
3: Bueno, es que no la recuerdo.
2: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
3: Sí, jefe.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dissabte, la plaça Barcelona de Sant Joan de les Abadeses acollirà una matinal solidària de Bike Control, és a dir, de spinning, per recaptar fons per l'Oncotrail 2026 prevista pel 3 i 4 d'octubre, una cursa solidària per equips per recaptar fons per combatre el càncer. La iniciativa l'organitza un grup de corredors santjoanins i d'algun altre poble al Ripollès que necessiten 1.000 euros per formalitzar la inscripció. L'objectiu final és sumar esport, ambient de poble i compromís contra el càncer. Pol Candelo, un dels membres de l'organització de la matinal de Bike Control, explica com funcionarà l'activitat.
2: En el dia a dia del gimnàs, pues, és una activitat molt curta, però és com molt intensa, però bueno, allà al final és un dia que ho farem així en un ambient més festiu, que tothom anirà al seu ritme i que al final és passar-ho bé i passar una matinal allà divertida. Fem tres sessions, de 10 a 11, de 11 a 12 i de 12 a 1. Llavors tu t'apuntes en una, pagues els 10 euros, en aquests 10 euros hi entra una sessió i llavors una mica de pica-pica, doncs com a agraïment, que hi entrarà un refresc i quatre patates, quatre olives.
1: Només hi ha 20 bicicletes, per tant l'activitat té inscripcions limitades. Per ara la franja central està força plena i les altres dues encara tenen espai per persones que vulguin participar. L'any passat ja van dur a terme l'activitat i van aconseguir gairebé 500 euros. Candelo també comenta quan són a l'equip que participarà a l'Oncotrail.
2: És un grup format per 10 persones. N'hi ha 8 que som els que bueno, fem una mica la cursa i llavors un parell que s'encarreguen de la logística, no? Que també ens ajuden pues, tot el que és les furgos. Són 10 trams i llavors l'equip és format per 8 persones però sempre n'han d'estar corrent 4. Mentre els 4 corren, el següent equip ens espera a l'altre tram i doncs hi ha un encarregat o un parell que són els que porten les furgos i ens ajuden pues, això, no? A fer el trasllat de tram a tram.
1: Si plovés, que per ara no n'hi ha previsió, es faria a la sala on es fa l'spinning o al pavelló.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat Generalitat per encarrilar l'acord de pressupostos entre Govern i Esquerra serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia de tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra, que dilluns ha d'avalar a la tarda que hi ha les condicions per tancar un acord de pressupostos. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es va

0: explica bé, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Albert Palacios, portaveu d'USPAC.
1: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
0: I avui fa 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol va ser una icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. Estem parlant del 15M, que va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleari i es va convertir aquell malestar en un cisma polític. Avui n'ha parlat a la xarxa el politòleg Xavier Calafat.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat avui davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A l'una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. I a motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el proper dilluns dia 18, el Museu de la Torneria de Torelló participarà aquest cap de setmana en una programació conjunta dels museus a la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. La primera té lloc avui amb la celebració de la Nit dels Museus des de les 10 fins a les 11 de la nit.
3: Els gegants i les gegantes corren lliures pel carrer. El meu fill mira i s'espanta, són molt grossos ja.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
2: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem, doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat tots els divendres, vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia, doncs, que ens van rebre la Núria i la Vallesa, la Sílvia. I jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt i que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per projecte que serà molt seu.
1: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
3: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenia, no, amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans i estem això molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar avui.
1: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Si de tan senzill és cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar. Fer de la causa la mà de més preuada, i el crit i el cant prendre'ls com a companys.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Quan l'equip de govern de Ribes de Freser de Junts va aprovar el pressupost municipal el passat desembre, l'alcaldessa Mònica Sant Jaume va anunciar que al gener portarien al ple les inversions finançades amb subvencions. Aleshores, només hi figuraven 52.000 euros per arreglar les portes de l'ascensor que connecta el centre de la vila amb el barri del Pavelló. No ha estat fins aquest maig, però, que ho han dut al plenari a través d'una macromodificació de crèdit extraordinària. En total, el consistori hi destinarà 1,1 milions d'euros i el ple va tirar-ho endavant amb 4 vots a favor de Junts i 4 abstencions de la CUP, i tots fem Ribes Esquerra Republicana. El canvi de gespa natural artificial del camp de futbol on juga la Ribetana és la inversió més destacada amb un total de 433.000 euros. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
2: Pel que fa al camp de futbol, aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros. Estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport. Amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec. Els vestuaris de la piscina també s'han demanat amb el pla de xoc.
1: Ferriol Tugues de la CUP deia que ara el camp podria tenir més usos, assumir més equips i acollir pretemporades d'altres conjunts. El Cupaire sí que va demanar tenir un projecte definit de la zona esportiva. En el cas del republicà Joaquim Roquer, recordava que el camp estava en una condició deplorable des de feia anys i es preguntava si no era millor tenir-ne un de gespa natural ben mantingut, perquè un de gespa artificial dura 8 anys si no es manté, i si es manté cal posar-hi entre 8.000 i 14.000 euros per any. Deia que s'hi produïen més lesions, que no absorbia la calor i que generaven més microplàstics. L'Ajuntament invertirà també 250.000 euros en la residència. També hi haurà inversions grosses en l'aigua, en una expropiació al carrer Sant Quintí, en asfalt i voreres, en un estudi del clavegueram o en unes escales del carrer Sant Miquel. La CUP estava satisfeta en que es fessin inversions, però va acusar l'equip de govern d'electoralista per no invertir els anys anteriors. Sentim a Ferriol Tugues.
3: Passarem del 39% del deute a final de 2025, a final de 2026 estarem al 73. No arriba al 75, però s'hi acosta. I el 75 és el moment en què l'Ajuntament ha de començar a demanar autorització per endeutar-se. Per tant, està hipotecant la capacitat de governar i decidir del proper consell històric. Suposo que no serà vostè, perquè si no, no ho deia hipotecar-se tant.
1: En la mateixa línia es va expressar Roquer que trobava a faltar un munt de coses del programa electoral de Junts.
4: No hi és la via verda, no hi és la comunitat energètica. Hi ha zero en la principal preocupació de la gent de Ribes, habitatge. Zero. Hi ha zero en compra de cap solar d'habitatge públic per cedir-lo a la Generalitat per poder fer habitatge públic. Zero. Hi ha zero en els pressupostos participatius que us veu comprometre a fer. Zero en aparcament d'autocaravanes. Zero en temes de fibra òptica. Tenim zero en part de gossos.
1: Sant Jaume li retreia que li havien demanat propostes i no n'havia presentat cap. Roquer li deia que no ho havien fet perquè no creien en l'equip de govern.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Bé, amb ganes de tancar la paradeta
2: tancar
1: una mica.
2: De tancar la paradeta una estona.
1: L'altra paradeta, que sempre m'agrada venir.
2: Molt bé, molt bé. Molt bé, avui tema important.
1: Tema important,
2: jo crec.
1: Una masculança de temes.
2: Sí.
1: Però, bueno, molt important, amb moltes ganes de portar aquest episodi a terme.

0: Saps què estava pensant, Lluís?
1: Digues.
0: Amb l'episodi que avui presentem i amb el convidat que avui tenim, que amb massa gent jove estic detectant que diuen que no li interessa la política.
2: Yeah.
0: I això m'hi preocupa especialment.
2: Jo sempre dic que si no la fas tu, la política te la fan.
0: Exacte, per aquí ve una mica la cosa, no? Perquè crec que justament aquest desinterès per la política em sembla que està totalment buscat. I yeah. Això fa, doncs, que justament, com tu dius, quan no lluites, t'ho fan per tu, no?
2: Sí. A vegades també amb els joves ens passa que hi ha biaixos que són també interessats d'altra banda, perquè és veritat que hi ha molts moviments també de joves, no, molt implicats per altra banda. No? Tenim com les dues cares de la moneda i potser ens falta posar les dades sobre la taula.
0: I ja el que més m'entristeix a tot és que estiguem parlant dels joves com que nosaltres és una cosa que ens
2: jo
0: podem
2: ja
0: deixar enrere fa 30 anys,
2: tinc
0: no? I ja és una altra cosa que res té a veure amb nosaltres.
2: Avui, bueno, no t'explicaré el que m'ha passat aquest cap de setmana amb els amics, però ha sigut una conversa com d'allò de...
0: Sí, eh?
2: T'acordes quan...
0: De quan ja. Nosaltres, exacte. No? Pues això és preocupant quan comença a passar, diria.
2: Bueno, però a vegades és com una cosa que ha de passar.
0: Està bé.
2: T'explico.
0: Va, explica'm.
2: Vinga, que avui parlarem justament de joventut, de drets, de xarxes socials, d'educació i de ciutat, però sobretot parlarem també de com es construeixen espais segurs en un moment en què en molts casos sembla que aquests espais estan una mica en qüestió. Ho farem amb un convidat de luxe, a més, que coneix molt bé aquestes realitats, tant des del vessant polític com des de l'activisme i la reflexió.
0: Molt bé, doncs som-hi.
2: Som-hi. Avui, el Col·lectius en Xarxa, Polítiques Joves.
3: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Doncs vivim un moment de canvi, especialment perquè fa la joventut, les xarxes socials han transformat la manera com els adolescents, però també els joves, no? I les joves es relacionen, s'informen i construeixen la seva identitat i al mateix temps han aparegut discursos que qüestionen aquests espais, no? Propostes de prohibir-les a menors de 16 anys o de limitar-ne l'ús. És un debat que està sobre la taula perquè els riscos també estan sobre la taula i els coneixem, no? La realitat no és tan simple perquè per molts joves i em sembla que ho comentarem o ho comentem o ho hem comentat perquè això del temps del podcast ja saps que és una mica relatiu a la revista Orgull, per molts joves i adolescents LGTB, les xarxes també han estat un refugi.
0: Totalment, i a vegades un reflex, també, no?
2: Exacte, un lloc on emmirallar-se, no? Exacte, on projectar-se, on trobar referents, on trobar comunitat i paraules, també, per explicar-se a si mateixos. Al mateix temps estem veient com creixen discursos reaccionaris, no? També entre joves i com determinats sectors polítics de l'extrema dreta no només qüestionen drets, sinó que també intenten assenyalar i silenciar persones que els defensen. Moltes vegades això ho hem trobat i últimament ho hem vist amb dones molt polititzades o que es dediquen a la política, polítiques d'esquerra, que han estat molt assenyalades, però també ens està passant al col·lectiu LGTB des de fa temps i avui en podrem parlar. En els darrers temps hem vist també exemples d'això amb atacs personals, dèiem, dirigits a càrrecs públics o a col·laboradores de tertúlies polítiques per motius ideològics, però també per la seva identitat creuen línies, no?, que fins fa no tant semblaven inacceptables. És com si hi hagués consensos no? I coses que estaven molt clares i línies vermelles que estaven molt clares que ara juguem a trencar-les.
0: Exacte.
2: I o
0: no
2: juguen.
0: Només, sí, i no només es juguen a trencar-les, sinó, em sembla que ho parlàvem amb tu, Lluís, que es prova també i es van fent petites proves per veure fins on està
2: aquell llindar
0: del dolor, no?
2: Sí,
0: per veure
2: exacte.
0: Fins on es pot arribar i a veure també l'acceptació de la gent, no?
2: Exacte.
0: Amb aquestes línies que tu deies que semblava que fins un temps han estat
2: eren
0: intocables.
2: Consensos.
0: Doncs ara és a veure fins on més podem tirar, no? Quant més de terreny podem guanyar, no? I la gent també, quina repercussió
2: mica...
0: i quina acceptació té també.
2: Exacte,
0: això, eh?
2: Fins quin punt la societat la tenim una mica anestesiada.
0: Uh-huh.
2: Llavors, davant d'aquest context també hi ha ciutats que intenten construir el contrari, no? Espais de protecció, de drets i de convivència. I avui volem parlar de tot això des de Barcelona, però també amb una mirada posada en el país.
3: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I avui ens acompanya en Javi Rodríguez, comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Des del seu càrrec treballa en àmbits clau com l'educació, la participació juvenil, els drets LGTBI i la construcció d'una ciutat més inclusiva. I a més, ha estat una veu activa en el debat públic sobre joventut, drets i identitat, també a través d'articles i reflexions que comparteix amb nosaltres a espais com la revista Orgull. Javi, benvingut al Col·lectius, què tal?
4: Hola, què tal, com esteu? Gràcies per convidar-me.
2: Mira, estem en un moment, dèiem, on es qüestionen drets que semblaven consolidats, no? Es trenquen consensos que també semblava que ens unien com a ciutadans i ciutadanes. Tu des de dins de l'institució tens la sensació que estem avançant, que estem retrocedint. A més també, com plantejàvem a l'inici el Manel i jo, sembla que les joves i els joves estan una mica en el punt de mira d'aquest canvi de tendència ideològica. Què en penses? O què veus?
1: Bueno, jo crec que estem avançant en direccions contraposades, no? Alguns estem avançant i decididament pels drets, no? Per la consolidació de drets, mentre que altres el que fan és precisament avançar enrere, no? Aquest retrocés que comentàveu vosaltres. I molts joves, doncs, coincideixen amb aquests postulats, segurament motivats doncs, per la falta de perspectives, no? A la vida, perquè tenen un pessimisme respecte al seu futur. Però hi ha altres, en canvi, que no, que perseveren i que són progressistes. I, de fet, les nostres dades ens diuen que hi ha més joves, no? Que són progressistes que no joves que són d'extrema dreta o que acumulen amb determinats posicionaments ideològics, no? Jo crec que és important també que no intentem generalitzar, no? Tot i que és evident que hi ha hagut un augment, doncs no són la majoria.
0: Amb això que ens deies, i fèiem referència a les xarxes socials, que és veritat que el Partit Socialista doncs, és molt clar i vol doncs, justament legislar l'ús i l'accés de les xarxes socials per part dels adolescents, però dèiem també nosaltres que és veritat que les xarxes socials han servit també a alguns joves o alguns adolescents per sortir de l'armari i sobretot per trobar també referents, no?, dins aquestes plataformes, que moltes vegades també ho hem qüestionat també, perquè és veritat que segurament el contingut que hi ha a les xarxes doncs, no sé sempre és el de millor qualitat, no? I els referents doncs, són molt diversos.
2: Aquí hem parlat de les dificultats que ens presenten i els perills que ens presenten les xarxes, però també és veritat que hi ha aquesta altra vessant. No?
0: Clar, i com podríem, des del teu punt de vista, doncs, justament treballar això? D'alguna manera moderar o legislar l'ús de les xarxes socials i l'accés als adolescents i també treure'n aquesta vessant positiva que pot ser doncs, això, doncs, per informar-se, per trobar referents, per consumir doncs, contingut que també vagi en pro de la persona.
1: A veure, jo tinc clar que hem d'identificar edats en les que els riscos siguin molt superiors a qualsevol avantatge. Jo crec que hi ha edats en les que part de l'adolescència hi ha uns riscos molt notables que abans no existien i que hem de reconèixer, no? I hi ha algoritmes que poden fer un dany irremeiable, no?, en la vida d'un adolescent, sobretot quan està en una etapa molt complicada, una etapa molt complexa, amb molta pressió estètica, molta pressió social, no? Problemes de sociabilització i moltes vegades l'algoritme el que farà serà empitjorar aquest problema, no? Per tant, hem d'identificar, primer de tot, en quin punt això és insalvable, no? I jo crec que hi ha algun moment de l'adolescència en el que els joves han de començar a utilitzar les xarxes i fer-ho dotant-los d'eines, no? Que tinguin les eines per, amb prou esperit crític, no?, poder utilitzar les xarxes i entendre quins són els seus riscos i els seus avantatges. Jo penso molt en la generació meva, jo tinc 33 anys i jo vaig créixer amb les xarxes socials, no? Però eren unes xarxes socials molt més limitades, on no hi havia un algoritme, sinó que hi havia molta més conversa entre iguals, no? I tot i així hi havia uns certs riscos. Doncs jo crec que hauríem de tornar a un model en el que els riscos no fossin tan grans, però que en certa manera doncs, hi hagués com un balanç i sobretot una sociabilització entre iguals, que ara no passa. Ara realment molts joves estan llançats a les xarxes amb gent de tot tipus, de totes les edats, i jo crec que els riscos s'incrementen, no?
2: Jo entenc que l'acompanyament és necessari com en tot i penso que aquí sí que s'hi estan dedicant, no?, alguns esforços i algunes actuacions, però que no podem oblidar també com des de les institucions públiques potser podem pressionar a aquests creadors de les xarxes, no?, perquè és veritat que amb canvis ideològics com els que hem viscut últimament als Estats Units, hi ha hagut controladors, no?, de, com es diu, de temàtiques, per exemple, que s'han esborrat perquè hi ha hagut aquest canvi de tendència i ara, per exemple, hem vist fa poc, no?, o fa un temps, que es pot identificar persones del col·lectiu amb malalties i això abans estava més restringit. Llavors, aquí també haurien d'anar els nostres esforços com a institució, no?
1: Totalment. O sigui, al final hi ha dos cares de la mateixa moneda, no? D'una banda tu tens l'eina que tu li pots donar al jove per l'ús que fa de les xarxes i quina és l'experiència que s'hi troba, i de l'altra tens la política d'empresa, no? Jo crec que mai hem de deixar en mans d'una empresa aspectes tan importants que poden afectar la vida, especialment de la gent adolescent, no? I crec que ara mateix estem en aquest context, s'està deixant en mans d'empreses, no?, aquestes polítiques, i crec que a poc a poc hem d'anar avançant cap a una regulació més gran que abordi aquests temes que realment són un perill, no?, pel creixement i pel desenvolupament de les persones joves.
2: I sobretot per això que deies tu, Manel, no?, perquè és diferent, jo crec, si ets un adolescent que viu a l'Eixample, que si ets un adolescent que potser, ho hem vist aquí, no?, que viu en un poble amb menys habitants, amb menys referents, no?, amb menys accessibilitat a segons quins ambients on et pots desenvolupar la teva manera de ser o créixer com a individu, no?
1: Sí, jo crec que en tot cas avançarem cap a un model en el que l'adolescent seguirà tenint referents o seguirà podent-se emmirallar, no? Que no és que no podrà accedir a internet, no? Sinó que podrà seguir utilitzant internet, però en aquells espais on realment hi ha un risc que és molt elevat, no? I que pot afectar el seu desenvolupament, doncs segurament s'hauran de posar límits. I crec que és important fer-ho, sobretot sense infantilitzar, sinó reconeixent que hi ha situacions que es poden sortir de les mans, però alhora entenem que hi ha un punt en el que el jove ha d'agafar les regnes de la seva vida i ha de poder, doncs, començar a utilitzar aquestes eines amb cap, amb seny, no? I bueno, doncs entenem quins són els riscos que t'ha aparellat.
0: Javi, quan vas accedir justament a aquesta responsabilitat, a aquest comissionat al principi del mandat, l'alcalde Collboni us va enviar a tots els comissionats doncs, una carta, no?, demanant, o si més no, marcar una mica les línies del que esperaven de la vostra feina, no?, en aquests comissionats a dia d'avui, i que ja ha passat un temps, fins on has pogut arribar o que és una mica el que has detectat segons el que et va demanar l'alcalde amb la realitat que t'has trobat un cop t'has posat a treballar també amb el teu equip. En què heu pogut avançar?
1: Bé, ara ja estem a la recta final del mandat, podríem dir, i realment els objectius que ens vam proposar el primer dia ja els comencem a tenir bastant enllestits. És cert que en l'àmbit públic les coses van més lentes que en l'àmbit privat, no? I és una qüestió també de les garanties que es donen als processos i que són processos més lents, on hi col·laboren molts més treballadors i de més, però hem aconseguit doncs, reforçar aspectes com la salut mental per joves, amb un nou servei, que és l'Estabé, que abasta més edats, que té 300 hores més d'atenció al mes, no? Que permet que els joves siguin atesos en hores que abans no podien. Jo crec que és important també que hem millorat aquest aspecte, no? I que hem començat també a abordar altres temàtiques, com pot ser, per exemple, l'auge de la desinformació, el tema de les pantalles, l'ús de les pantalles, que és un tema que ve molt a col·lació del que estàvem comentant ara, no? I al final, els diversos objectius que ens vam plantejar a l'inici del mandat, doncs, és una feina constant que a poc doncs, ja estem començant a acabar de perfilar.
2: I quina diries que és la realitat dels adolescents LGTBI a Barcelona? Perquè aquí, per exemple, hem parlat també de realitats que viuen grans ciutats com podria ser el Chemsex. No sé com esteu vivint aquesta problemàtica o aquesta activitat des de la teva posició.
1: Bé, nosaltres identifiquem que els problemes més presents en el cas de les persones adolescents LGTBI són sobretot els aspectes de rebuig familiar i social i també els aspectes vinculats a les transicions, no? Transicions de gènere, que ara mateix doncs, ens estem trobant que es troben doncs, més dificultats en els seus entorns, sobretot a les escoles, no? I, per tant, aquests són els focus principals. És cert que trobes algun cas doncs, de consum de substàncies, de chemsex, però el chemsex, principalment, el col·lectiu més diana és aquelles persones que estan a la vora dels 30 anys, entre els 30 i els 35 anys, és el col·lectiu on està més en auge. És cert que no s'escapa a totes les edats i, per tant, sempre hi ha gent de totes les edats que hi cau, no? Però el nostre, en el cas de les persones més joves, doncs ens trobem que els problemes principals és sobretot la por a aquest rebuig, no? Que és una mica el que hem sentit tots, doncs, quan passàvem pel procés de sortir de l'armari. Independentment que després et trobis el rebuig o no, doncs la por sempre hi és, no? I nosaltres el que fem al final és sobretot treballar amb entitats socials, amb aquesta col·laboració sociopública, no? Per dir-ho d'alguna manera, on subvencionem projectes amb entitats que es dediquen a donar refugi, es dediquen a fer acompanyament, a fer també activitats per persones joves, no? Per exemple, nosaltres a l'Ajuntament impulsem un camp, un casal que es diu Bandada, on joves de diverses edats, en diversos grups, doncs fan com una espècie d'esplai on van els caps de setmana, no? I veuen experiències de persones que estan passant pel mateix que elles, no? I jo crec que és important, doncs, que experiències com aquestes, doncs, es fomentin, i des de les institucions no podem fer més que donar suport a aquestes iniciatives que acostumen a venir, doncs, d'entitats socials.
2: No, es parla de que també Barcelona, no? Com a ciutat oberta, diversa, sempre hem parlat de Barcelona aquí també com a aquell oasis, no? On sembla que vivim amb una bombolla, les persones del col·lectiu. Què creus que s'està fent bé des de, com a ciutat, no? Per les persones del col·lectiu? Quines polítiques concretes creus que estan marcant aquesta diferència i potser que queda pendent?
1: Doncs mira, Barcelona porta diverses dècades obrint camí, perquè va ser la primera ciutat en tenir una oficina per la no discriminació que s'ha expandit, no? Que la Generalitat ha començat també a impulsar, un centre LGTBI que és únic a tot Espanya, no? Que al final és un espai d'acollida, un espai de suport, un centre neuràlgic del col·lectiu, però a més, no ens quedem aquí i ara volem anar un pas més enllà, no? Barcelona serà la primera ciutat que tindrà una ordenança d'igualtat de tracte i no discriminació, on quedarà totalment definit quins són els aspectes que es consideren discriminació des del punt de vista de l'Ajuntament i, per tant, es podrà multar en aquests aspectes. Ara mateix hi ha una clàusula a l'ordenança de convivència que és molt àmplia, que parla de comportaments homòfobs, xenòfobs, no? I no ho especifica, i per tant el que donarem serà certesa perquè els cossos de seguretat, perquè l'Ajuntament pugui posar les sancions oportunes, desplegant de manera específica, doncs, la Llei Catalana d'Igualtat de Tracte. I per tant, com podeu veure, doncs, tot el que és la part més legal sempre, doncs, estem bolcats, no? en que Barcelona sigui un espai segur sempre i en tot moment, no? Ara bé, nosaltres no ens quedem aquí, no? Volem també que es visibilitzi aquest recolzament. Des de que vam arribar a aquest mandat, doncs, hem intentat que cada any, no, a les voltes del mes de l'orgull, durant un mes, tota la nostra ciutat es vesteix en la campanya de l'orgull, no només al centre de la ciutat, sinó també als barris perifèrics, sobretot pensant en les persones adolescents, no? En aquell adolescent que no veu l'LGTBI enlloc, doncs que vegi també que a la seva ciutat, al seu barri, doncs hi ha espai per a ell, que vegi també que la seva ciutat l'estima, que li dona suport, no? I que és un aspecte molt important de la nostra manera de ser.
0: Amb tot això que ens expliques, i ara parlarem també de l'orgull més concretament, però recentment heu fet també, doncs, un acte homenatge, heu destapat aquesta placa a Carmen de Mairena, i volíem també preguntar-te, perquè entenc que entre tota la feina que esteu fent també hi ha una part important de retre homenatge no només a aquestes figures, sinó també d'alguna manera, doncs, marcar una mica aquells referents o aquelles personalitats, no?, que en el seu moment, i malgrat, doncs, tot el que els anava en contra, van ser referents per diferents coses, no?, pel seu activisme, per la seva forma de fer, per la seva figura cultural, social, no? I per què heu començat una mica per Carmen de Mairena, però recordant també una mica, doncs, tota aquesta història que té Barcelona i que també té, doncs, els seus propis referents.
1: Totalment. De fet, ara que fan 50 anys, no, que estem en llibertat, no, des de la mort del dictador, estem començant a veure, doncs, que aquella generació que a poc ens ha anat deixant, no té el reconeixement oportú, no? I que estaven invisibilitzats, doncs, el nomenclàtor de la ciutat, en el cas de les plaques, en el cas dels reconeixements, no? Moltes vegades acabaven sent reconeixements veïnals sense un suport de l'Ajuntament, no? I jo crec que és important també, doncs, que aquest sigui un mandat de memòria, que es posi sobre la taula quines són els espais o les persones, no, que hem d'homenatjar, i crec que és important també, doncs, que ho fem pas a pas i sense deixar ningú enrere. Jo aquest cap de setmana ho deia clarament, persones com la Carmen que han passat pels serveis socials, que han passat per moments de marginalitat, de prostitució, no, que puguin dir que tenen una placa a la nostra ciutat, doncs no és l'habitual, no? I és important també que convertim també en habitual que persones que formen part del paisatge de la nostra ciutat i que en certa manera han aportat a la nostra ciutat, doncs també tinguin un reconeixement.
2: A Barcelona conviuen diferents formes de celebrar l'orgull. Jo tenia moltes ganes que estiguessis aquí per preguntar-te si aquesta dicotomia orgull crític, pride, que a vegades sembla o a mi m'ho sembla, una divisió estratègica i també ideològica de la celebració, que a vegades s'han arribat a contraprogramar moments molt importants a la ciutat. No sé, l'altre dia et vam veure treballant amb Crida, per exemple, LGTB. Esteu parlant de posar ordre aquí, de veure com poden conviure les dues celebracions d'una forma més amable?
1: Sí, bé, el que és clar és que l'orgull crític, no?, i els prides actuals són coses que conviuen a nivell mundial a tot arreu, no? Allà on hi hagi un orgull més crític, sempre hi ha un pride, i allà on hi ha un pride sempre acaba havent-hi una marxa alternativa o més crítica que sigui més reivindicativa clàssica, no? I això és un element que és impepinable, no? Nosaltres, quan vam arribar, ens ho vam trobar i vam dir, simplement, responen a dues maneres molt diferents de viure una mateixa reivindicació, que és la reivindicació per la igualtat, i s'ha de tractar de la mateixa manera, no? I el que vam fer va ser donar estabilitat econòmica a l'orgull crític, que no en tenia fins aquell moment. Hem fet un conveni, no?, perquè aquesta entitat, doncs, pugui seguir organitzant amb estabilitat econòmica, doncs, la seva marxa. Els hi donem suport logístic en allò que necessitin, perquè també fan algunes actuacions, també fan algunes lectures de manifest, i a més el que fem és donar-los visibilitat. Tenen el mateix número de banderoles que el Pride. És a dir, nosaltres hi ha una cosa que fem a Barcelona, que és les cares B, no?, que és on Barcelona fa, sí, les seves campanyes, i en ocasió les cedeix a organitzacions socials. En el cas del Pride i en el cas de l'orgull crític, cedim el mateix número de banderoles perquè també tinguin presència als nostres carrers, no?, i que el ciutadà LGTBI pugui escollir allà on va, perquè al final el missatge que rep de les dues, no?, és que estem en un punt de reivindicació, que estem en la necessitat de reivindicar els nostres drets. Crec que al final responen a lògiques diferents, però amb un mateix objectiu, i això és el més important per nosaltres. Per això ho hem fet, no? El Pride de Barcelona sempre diu que és visibilitat, és celebració, però també és reivindicació, no? I nosaltres, doncs, amb aquest esperit, el que fem és, al final, dimensionar, no?, tots dos esdeveniments en funció del que ens ofereixen.
2: A mi m'agradaria no haver d'escollir entre anar a un lloc o l'altre, encara, tot i això, però bueno, entenc el que vols dir.
0: Bueno, treballarem.
1: Bueno, la marxa de l'orgull crític acostuma, sí, a ser al voltant del 28 de juny, i la del, sí, Pride és el 19 de juliol. És cert que hi ha gent dels dos llocs que rebutja l'un a l'altre, però jo, per exemple, he estat a les dues. Vull dir,
2: exacte,
1: no és incompatible.
2: Val.
0: Javi, deixa que et preguntem també per un tema més aviat personal, tot i que tots ho hem acabat, doncs, visquent a través de les xarxes, sí, socials, aquests atacs que vas rebre fa dies enrere a través de les xarxes socials. I et volem preguntar, primer de tot, com ho vas viure personalment i com, d'alguna manera, doncs, sembla que justament per ocupar aquestes responsabilitats, sí, no?, que poses la cara i poses el teu cos i poses el teu coneixement, doncs, al servei del poble, a vegades, doncs, es fa servir per aquesta part crítica. I no sé si tens també una mica la sensació, que és el que jo he pogut percebre, doncs, veia una mica la petjada que deixa tot plegat, que s'ha aprofitat una ocasió concreta justament per entrar també comentaris de l'extrema dreta i per, d'alguna manera, aprofitar una petita escletxa per entrar-hi i entrar a atac directament contra la teva persona i contra la teva figura i, el que és més important, contra la teva feina.
2: I perdona, perdona un segon, que a vegades associem sempre extrema dreta amb Vox, i crec que aquí estàvem parlant d'Aliança Catalana,
0: Sí,
2: i penso que és interessant puntualitzar-ho.
1: Sí, a veure, jo considero que en el càrrec ens va el fet d'assumir la crítica i que molta gent podrà estar a favor, en contra, fins i tot de la figura, de les polítiques que porto, vull dir, jo me les he vist de tots colors, no? Ara bé, el que vaig veure aquell dia va ser una cosa totalment orquestada que es desenvolupava en temps real, que jo la veia perquè estava etiquetat, no? I veia com es anava fent la bola cada vegada més gran. Començaven amb una mitja veritat, tergiversant unes paraules que jo havia fet en una roda de premsa, ho associaven a un atac personal, i a poc aquest atac personal anava creixent amb mentides, no? La bola era més gran, el meu currículum cada vegada era més petit, no? I era una manera també d'atacar el més senzill, no? Aquesta gent el que no li agrada és que primer hi hagi algú que porta polítiques LGTBI específicament, que hi hagi algú que porta polítiques de joventut específicament. Per ells són càrrecs que són redundants i que no haurien d'existir. Per tant, ja van directament a l'essència del que porto i del que represento, no? I després em vaig adonar que tampoc era qüestió del que jo feia, era qüestió del que jo soc. O sigui, aquesta gent el que li molesta era el que jo soc, perquè després van començar amb els atacs homòfobs, van començar amb atacs d'índole personal, amb mentides, infàmies, etc. I crec que al final la lliçó que em vaig treure de tot plegat és que avui em toca a mi i després li toca al següent, no? Perquè el que vaig veure també és que tal com va arribar, al cap d'un temps va marxar, no? I és el difama que algú queda, no? Pues ells van un rere l'altre, no? Jo tinc una companya de govern que acaba d'entrar com a regidora, una persona formada, treballada, amb experiència en lo privat, en lo públic. Quan va entrar, per simple fet de ser de confessió musulmana, doncs va rebre una campanya d'igual magnitud, no? I tinc claríssim que li va tocar a la meva companya, m'ha tocat a mi i després li tocarà el següent, perquè el que els hi fa mal és allò que representem. Jo tinc molt clar que si jo, en lloc de ser jove, tingués 45 anys, hi ha certs atacs que no hagués rebut per la meva condició, no? I jo, si no fos LGTBI, hi ha atacs que no hagués rebut tampoc per la meva condició, no? Per tant, crec que aquests elements, no? A mi també em diuen que el que van és a veure a fer mal i a intentar, doncs, difamar, no? I treure rèdit polític de tot plegat.
0: Però, de fet, si una cosa demostra això que et va passar a tu en aquesta ocasió, Javi, és que sí que, i es confirma, que hi ha tota una eina programada i que funciona i que s'activa amb molt poc temps, amb molt poc marge, sí. I que s'expandeix moltíssim. És a dir, que això, si alguna, per alguna cosa ha de servir, és per demostrar i tenir la prova que això realment està funcionant a un sector de la societat i que hi ha gent que ho compra, castrat,
2: que ho ha dit ell, sí, que sí. No és un fet aïllat. Uh-huh. I jo aniria un pas més enllà. També entenc que tu sembla, no? Per tal i com ho expliques, te n'has sortit, a més, han estret un aprenentatge, pots parlar-ho amb tranquil·litat, però entenc que en altres ocasions això crea un cansament i aquí deu dir, escolta, desgast, fins aquí he arribat i ja en tinc prou, i això també seria problemàtic, eh?
1: Sí, però és el que busquen. O sigui, el que busquen és que la persona es cansi, perquè el que molesta no és només el que fem en la política, sinó que estiguem representant determinats valors que per ells són inconcebibles, no? Però el que sí vaig percebre també és molta endogàmia, no? Perquè al final tu anaves a cadascuna de les publicacions i eren les mateixes persones, els mateixos perfils, comentant una i altra vegada. Molts d'aquests perfils tenien la mateixa manera de parlar. Per tant, a mi em donava ja la sensació que no tots eren... O sigui, que hi havia alguns que devien tenir diversos perfils, no?
2: Yeah.
1: I que estaven generant també una bola cada vegada més grossa. Tenen com una estratègia molt, molt ben vestida. I el que sí veia, sobretot, era que a mi m'escrivien coneguts de dretes, no? Perquè eren les persones que més proclius a veure determinades publicacions, perquè en algun moment doncs haurien interactuat amb tuits d'Aliança, perquè també l'algoritme els identifica que els agrada aquests temes, no? I, per tant, no ho va percebre tant el meu conegut, diguem-ne, progressista, sinó que, a més, sempre ho rebia de les persones de dretes. El que em diu també que el que fan és generar una bombolla, no? Una bombolla que a poc a poc van trencant, no? Amb aquest tema, doncs, ho veuen aquestes persones, amb aquest altre tema ho veuen aquestes altres. A mi, per exemple, els que més em van interpel·lar directament enviant-me missatges privats insultant eren gais d'Aliança Catalana. Yeah. Eren persones LGTBI d'Aliança Catalana, que per ells era inconcebible que Aliança Catalana fos anti-LGTBI.
2: Clar.
1: Però hauran de començar a
2: sortir. Hauran de començar a pensar, exacte. Javi, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per ser al Col·lectius en Xarxa. El temps passa rapidíssim. De veritat,
1: gràcies, moltes
2: gràcies per passar-te.
0: Tornarem a parlar un altre dia. Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Marxem amb música rapidíssimament amb People Have the Power de la Patti Smith.
0: Gràcies a tu, gràcies també al Marçal. Tornem la propera setmana.
2: Adéu.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si anar d'hora pot ser sinònim d'avantatge electoral, Junts podria presumir a Ripoll perquè Ferran Raigón ja va oficialitzar dijous passat la seva candidatura a l'alcaldia de cara a les eleccions del 2027. No és de fet un desconegut perquè ja s'està foguejant en política municipal aquest mandat. En el seu moment, Raigón, de només 23 anys, va ser l'aposta de futur personal de l'exalcalde Jordi Monell i va rebre la benedicció del president a l'exili Carles Puigdemont. Va presentar la seva candidatura oficial a l'alcaldia a la sala Abat Sant Just davant d'unes 120 persones. Sentim-lo.
2: Sempre m'ha agradat col·laborar amb el poble, col·laborar amb diferents entitats i des de fa uns anys doncs, que sóc regidor i que trobo doncs, que consistori, ajuntaments doncs, ells pot ser una eina potent, important i transformadora doncs, per canviar Ripoll i per treballar molt positivament pel poble.
1: En la presentació l'acompanyava la plana major del partit com el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'expresident del Parlament i exalcaldessa de Vic, Anna R, i el diputat i el portaveu al Parlament, Salvador Vergés, tota una declaració d'intencions de Junts, que sap que Ripoll és una plaça forta en què els resultats es llegiran en clau nacional i serà el laboratori de proves de cara a les eleccions catalanes. Un termòmetre que mesurarà el creixement d'Aliança i si els juntaires són capaços de frenar-lo. El lema Més Ripoll, menys soroll és l'eix vertebrador d'aquesta llarga precampanya. Raigón pensa que el futur alcalde ha d'estar centrat al 100% amb el municipi i va prometre que ell no ho compaginarà amb cap altre càrrec.
3: Volem ser un partit, volem ser un grup de gent, volem ser un candidat, personalment jo, centrat al 100% en Ripoll. Una capital de la comarca com és Ripoll, li cal una persona al capdavant que es dediqui 100% a Ripoll i les 24 hores de dia a Ripoll i per Ripoll, per fer un Ripoll millor, per millorar Ripoll, perquè a Ripoll tenim doncs, moltes mancances que s'han d'anar solventant, no? No d'ara, de fa temps, però per això ens cal una persona determinada al capdavant, no? I per altra banda, tot el tema del soroll, doncs sí que és veritat que des de fa uns anys tenim un soroll mediàtic per culpa doncs, de la política, que jo crec que no ens és bo, no ens és positiu per diverses qüestions. Tu quan vas doncs, a un lloc i saben que ets de Ripoll, només et demanen per un tema. I a Ripoll tenim doncs, molta cultura, molt patrimoni, molt talent, molta indústria i moltes coses doncs, que fer conèixer amb molta gent.
1: L'exalcalde Monell afegia que la gent té una mala imatge de Ripoll per problemes d'inseguretat, ocupació o problemes de convivència i confiava en el fet que Raigón girés la truita. El candidat apuntava que cal solucionar els problemes de manca de sòl industrial o d'habitatge. Turull va donar-hi les gràcies per entomar el repte perquè tindria motius per no buscar mal de caps. Raigón i R van mantenir una conversa on es va posar de manifest la importància del municipalisme i va aconsellar-lo dient que no es queixés mai i tingués molta paciència. Raigón, que va entrar al plenari el 2024, és un bon orador i ha projectat una imatge d'alcaldable tot i la seva joventut. A més, forma part de l'executiva nacional de la JNC. Raigón és historiador de formació per la Universitat de Girona, tot i que ha combinat els estudis amb una feina al Departament de Recursos Humans de l'empresa local Sodeca, on treballa des del 2023. Es considera una persona propera i molt familiar, que ha tingut un vincle important amb els avis que li han transmès el sentiment de pertinença al barri de Sant Pere i de Ripoll. De fet, va implicar-se a l'Associació de Veïns del Barri. També ha estat o és membre de la Colla Gegantera, els Pastorets de Ripoll, les Parròquies de la Vila, de la Comissió de Reis i ha ballat la dansa dels clavells.
4: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han tallat cap a 6:45 de la tarda la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals va ser dimarts, que va ser general per tot el país. Els manifestants duien pancartes amb lemes com "Per cuidar els infants, cuideu l'escola". I el govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat el Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que s'està negociant intensament.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre, diuen, les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor a cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat i usuaris i augments salarials. I no deixem el tema, perquè David Pujol, un estudiant de 19 anys a la Universitat Autònoma, ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.200 euros contra el Ministeri i la Generalitat com a usuari de Rodalies.

0: El jove justifica pels prejudicis que assegura ha patit durant un any i mig de trajectes marcats per retards, cancel·lacions i manca d'informació. Pujol, veí de Pineda de Mar, denuncia que la situació l'ha afectat a la salut mental i al rendiment acadèmic i està disposat a anar a judici si cal. I acabem parlant del jazz escandinau i del grec, passant per l'islandès i el català. Us estem parlant d'un menú internacional per aquest primer cap de setmana del 28è Festival de Jazz de Vic, amb una programació que manté el criteri de donar protagonisme al jazz d'avantguarda. El festival es desplega als escenaris ja habituals de la plaça del Carbó i la Jazz Cava. Entre les actuacions destacades hi ha la Jazz Band de l'Envic i el Joan Fort Organ Trio. És tot de moment. D'aquí una hora, ja ho sabeu, tornem amb més notícies en xarxa.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest diumenge se celebrarà la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll, que, com ja és tradicional, es fa el cap de setmana després de la Festa Major de Sant Eudald. La celebració, que combina la tradició, la ramaderia i la cultura popular i que està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques, tindrà el punt àlgid amb el Casament a Pagès, que uniran matrimoni a Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, que es casaran com es feia al segle XVIII. Els padrins d'honor seran la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La comitiva del nuvi sortirà des de la plaça de la Sardana i tindrà la presència de més d'un centenar de representants del pobillatge de Catalunya, encapçalats pel pobillatge nacional, del qual en forma part Guillem Blanques de Ripoll, hereu de les comarques gironines. Els gegants de Ripoll, els de Canovelles i els capgrossos de Vilafranca del Penedès recorreran els carrers del poble fins a arribar a la casa pairal de Can Baquer, a la plaça Gran, on es farà la petició. Els dansaires faran el ball dels tonadors i el de l'Eudal i la Maria abans que la núvia surti al balcó. La comitiva es dirigirà cap al monestir on s'oficiarà la cerimònia i, un cop finalitzada, es ballarà el ball de l'Espunyolet a l'interior. A fora ballaran els gegants i el ball del contrapàs. Tot seguit es farà el ball del Roser i els nuvis compartiran el convit de coca, llangonissa i vi pels assistents. Pel que fa a la Festa de la Llana, enguany es disputarà el 20è concurs d'esquilar ovelles a màquina, que proclamarà el campió català de l'especialitat. La faixa se l'endurà qui esquili més ràpidament i amb bona tècnica. La proclamació es farà pels vols del migdia a la plaça de l'Ajuntament, on durant tot el matí es reivindicaran els oficis tradicionals, especialment la ramaderia ovina i la transformació de la llana. De bon matí, el ramat d'ovelles de raça ripollesa, una de les poques races ovines autòctones de Catalunya, que sortirà des de la carretera de Sant Joan fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà exhibicions de filar amb fus, filosa o la tosa amb tirosa. A més, durant tot el matí, la plaça de l'Abat Oliva es convertirà en l'epicentre de l'artesania amb una petita fira on els visitants podran degustar i comprar productes del Ripollès i de les comarques veïnes.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Me dices tu nombre, por favor.
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Un dels principals objectius que es va marcar el Consell Comarcal del Ripollès aquest mandat era millorar la mobilitat quotidiana dels ciutadans tant a l'interior com a l'exterior de la comarca. En aquest sentit, la línia Camprodon-Barcelona i la de Ripoll-Girona, que van augmentar freqüències de pas a petició del Consell Comarcal, han guanyat un 35% i un 26% d'usuaris respectivament els darrers mesos. El vicepresident i coordinador de l'àrea de mobilitat, Sergi Albric, d'Esquerra Republicana, explicava que l'augment de freqüències motivava una pujada significativa d'usuaris.
2: La línia de Ripoll-Ripollès-Girona ha patit un increment del 50% respecte a l'any 2023 i s'han passat de les 23.000 validacions que es van registrar l'any 2023 a gairebé 58.000 a l'any 2025. I en el cas de la línia que coneix el Ripollès en Barcelona, s'ha ampliat un 35% de validacions i s'ha passat de 63.000 usuaris registrats al març del 2024 a gairebé 86.000 al març del 2025. Per tant, el que es pot concloure és que quan s'aposta pel transport públic, quan el transport públic és eficient, és eficaç, les freqüències hi són i la puntualitat és el màxim d'acurada, persones tendeixen a deixar de banda el transport privat i aposten pel transport públic.
1: El BRIC també reclamava que es mantingués la gratuïtat de la línia de tren R3 que torna a ser de pagament des de fa poc més d'una setmana.
2: La R3 és una línia que actualment està patint unes obres de millora, però tots sabem que històricament la R3, el seu pas pel Ripollès, ha estat carregada d'incidències i n'hi continuen havent encara ara, i precisament en aquesta línia, quan el govern de la Generalitat va fer públic el divendres passat que el dissabte, precisament, es deixaria d'estar en marxa la gratuïtat de les rodalies arreu del país, creiem que al Ripollès ens toca reivindicar que aquesta gratuïtat s'ha de mantenir en el cas del Ripollès i per extensió al seu tram de tota la R3.
1: Cal recordar que encara no circulen trens entre Ribes de Freser i la Tour de Querol a l'Alta Cerdanya i que la freqüència de pas entre Ribes i la Garriga és de 4 trens per sentit en comptes de 8 de l'inici del tall pel desdoblament. En el cas de Ripoll, la freqüència redueix a 14 per sentit en lloc de 17, amb l'afegit que el darrer tren arriba a les 8:10, quan abans ho feia a les 12:07 de la mitjanit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Òscar Ordeig ha anunciat avui a través de la xarxa X que les Filipines aixecaran la prohibició de les importacions de porc procedents d'Espanya. Establerta, recordem, arran del brot de pesta porcina africana que es va detectar a Cerdanyola a finals del mes de novembre. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha considerat una bona notícia i ha subratllat que el mercat filipí és el cinquè global i el tercer de l'Àsia per al porcí català. L'Ordeig ha insistit que des del departament continuaran treballant per l'erradicació de la pesta porcina africana i la reobertura de mercats. I Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del gran depart del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol, amb una programació que contempla més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Durant 12 dies previs a aquesta cita, ompliran places, carrers de música, de tallers, de cultura popular i d'arts escèniques. Un dels escenaris serà la plaça de la Catedral, en concerts com Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
1: I Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents. L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció. A més, sense deixar el tema, la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per tot l'alumnat de primària i secundària. És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. I acabem parlant de Mataró, que vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en

8 anys, aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. La proposta que es portarà a aprovació en el ple extraordinari de dilluns no és només una qüestió, diuen, de gastar més diners, sinó d'intentar, comentaven des de l'equip de govern, fer-ho millor.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu Sant Joaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant 2 mesos els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el Jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, Albric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor al consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
2: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant personal, en la seva vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs poguessin disposar doncs una pensió que els pogués permetre doncs tenir una vida òptima un cop assolida la jubilació.
1: Pel que fa al Jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
2: L'entitat doncs de jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzant-la entre voltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com les calçotades.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: A través del joc lliure, els infants no només descobreixen el món que ens envolta, sinó que també aprenen, experimenten i desenvolupen habilitats essencials per a la vida. És en aquesta llibertat lúdica on es fomenta la creativitat, l'autonomia i la capacitat de resolució de problemes, aspectes crucials per a la seva maduresa personal i social. Des d'Ubuntu, som ferms defensors del lleure educatiu i el considerem com un dret fonamental de tots els infants. Treballem de bracet amb la natura i l'entorn, com escenaris privilegiats on els infants poden interactuar, explorar i aprendre de manera significativa. Creem i oferim espais específics per a infants, on el contacte amb la natura, l'aprenentatge pràctic i l'experiència directa amb l'entorn enriqueixen la seva comprensió del món. Volem que cada infant tingui l'oportunitat de viure experiències enriquidores que fomentin el seu creixement personal i col·lectiu. I tu? Com pots col·laborar per garantir que cada infant tingui l'oportunitat de descobrir, aprendre i créixer en un entorn enriquidor i segur?
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents amb un 22% i a les persones amb dificultats socioeconòmiques amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
2: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75 €, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27 €.
1: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 €, i d'aquests diners, els consistoris n'aportaven uns 30.

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu.
2: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres de cognom 14 de maig de 2026 i un dia com avui de 1901 la metgessa i pediatra Dorothy Hansen Andersen naixia a Carolina del Nord als Estats Units. Tot i que es va voler especialitzar en cirurgia en acabar els estudis de medicina pel fet de

ser dona, se li va negar l'accés a l'especialitat mèdica. Va acceptar llavors un lloc en el Departament de Patologia del Col·legi de Metges i Cirurgians de la Universitat de Columbia, on al cap d'uns anys va ser nomenada professora de patologia. Mentre estava a la universitat, Anderson va dedicar part del seu temps a la investigació de les funcions endocrines i reproductives de la dona i va obtenir un doctorat en ciències mèdiques. Poc després va rebre l'encàrrec del patòleg assistent en un hospital infantil de Columbia. El seu interès en les malformacions cardíaques va fer que comencés a recollir els cors dels infants que naixien amb aquests defectes i estudiar aquestes patologies. La seva tasca va ser tan important que a mitjans dels anys 1940, els primers especialistes que intentaven dur a terme cirurgia a cor obert buscaven la seva ajuda, tant per l'ampli coneixement que tenia en cardiologia infantil com per la seva col·lecció d'espècimens amb defectes cardíacs. Amb la seva experiència, Dorothy Hansen Anderson va col·laborar en la creació d'un programa d'entrenament per la cirurgia cardíaca en diversos hospitals. Una altra de les seves fites és que va ser la primera persona a identificar i descriure la fibrosi quística com una malaltia l'any 1938. Posteriorment va crear una senzilla prova per al seu diagnòstic que es continua fent servir fins a l'actualitat. Va morir a l'edat de 62 anys a Nova York. I un dia com avui de 2002, The Black Keys debutaven amb The Big Come Up, el duo d'Akron, Ohio. Format un any abans per Dan Auerbach, Butch i Patrick Carney, es van acabar convertint en una de les bandes de garage rock més importants dins del revival d'aquest gènere que va tenir lloc durant la dècada de 2010. Avui arrenquem amb The Black Keys i el nom de la cançó és aquest... I'll be your man.

0: Hola, Joan Maria, què tal?
1: Mira, bé,
0: Molt bé.
1: aquí,
0: Avui...
1: esperant la teva
0: Sí,
1: trucada.
0: disculpa, ja ho farem curt, perquè no sé si has dinat, però...
1: Sí. No, no, no, ja estic dinant fa rato aquí,
0: Ah,
1: dinant,
0: molt
1: no.
0: bé, molt bé. En tot
1: Sí,
0: cas,
1: no, no
0: això.
1: és cap problema.
0: Avui anirem
1: Sí.
0: més ràpid. Avui volies parlar
1: Molt bé.
0: de...
1: Sí, volia parlar d'una sorpresa, amb el fons, que m'ha passat a mi. Com comprendràs, no, bueno, com comprendràs, els assumptes del Real Madrid i tot plegat m'interessen poc, però l'altre dia, escoltant un programa de deports, i a més a la nit, per televisió, vaig veure una roda de premsa, la primera, després ja l'he pogut seguir la segona també, una roda de premsa del Florentino Pérez, amb el que em vaig quedar sorprès d'una actitud que vaig voler analitzar una mica el personatge per damunt de qui és, què representa i de quina manera, no? Perquè aquest senyor tenia una imatge, per uns era una imatge de poder, per uns altres era una imatge de por, per dir-ho d'alguna manera. I, clar, vull dir, el que estava claríssim és que mereixia la pena a veure, analitzar una miqueta el personatge, agafar els llibres del Dale Carnegie sobre personalitats i coses de, i comportaments de personalitats i veure què és el que passava. Jo crec que hi ha hagut molta gent molt més important que jo que n'ha parlat d'aquest tema, però potser jo diria que és la imatge claríssima del nen malcriat al que se li ha trencat el tren elèctric i ningú sap per què, i ni ell ho sap, ni sap demanar ajuda, i l'únic que fa és plorar fins que algú el serena i li diu: oh, no et preocupis, home, ja en comprarem un altre, o no et preocupis, això es pot arreglar. Però el primer que em va donar la sensació, curiosament, és de que el clàssic senyor ric, molt ric, molt sol, tan ric com sol, perquè estic convençut de que
0: Digues,
1: sí,
0: digues. No, no, no. Ah,
1: em sento a mi
0: et sento
1: mateix, però
0: repetit.
1: bé, és igual.
0: Digues, digues.
1: Sí, doncs aquesta soledat del senyor ric, vull dir que en un moment determinat totes les riqueses i tots els poders que té, i trec amb aquest i poso amb aquell i aquest no fa el que jo vull, doncs no, i converteixo la casa meva doncs en un dels despatxos de més negoci de tot el país, perquè això ja el Piqué amb el seu dia ho va dir-ho claríssimament, i a més és de domini públic. El palco del Real Madrid no solament hi van la gent poderosa que pot fer negocis. És que també hi van jutges. I és que també hi van personatges polítics de tot tipus, i allà s'arreglen o es desarreglen coses amb una facilitat extraordinària. Això ja ho va comentar el seu dia el Gerard Piqué, i, bueno, com que és un aixau-palante aquell, doncs tothom li va fer un cas relatiu, però era de domini públic. Això està claríssim. Jo crec que hi han hagut aquí la personalitat d'ell va quedar molt més reflexada amb el primer, amb el segon, d'això. S'ha fet gran, primera cosa. Hi ha gent que ens fem grans i ens sembla que encara hi toquem bastant i tenim un cert criteri. Hi ha gent que va perdent doncs la formulació de pensament, la coordinació i els comportaments, i això doncs va veure clarament. Primera cosa per mi és que aquest senyor s'ha fet gran. La segona cosa és la clàssica, o la forma d'explicar que ell és el salvador de la pàtria. Això és molt espanyol. Vull dir, hi ha dues frases que són molt espanyoles i que jo les odio profundament. esto lo arreglo yo i a mi què me van explicar. Són dues frases que no m'agraden. Vull dir, penso que tant una com l'altra es pot rebatre fàcilment i, per tant, esto lo arreglo yo, pues mire, a ver lo arreglo antes. I l'altra, que és a mi què me van explicar, pues jo recordo que amb una firma molt important de Cava, jo amb la taula del Consell d'Administració em van soltar aquesta frase en català i jo em vaig aixecar i me'n vaig anar. Sense dient el que creia que en aquell moment miri, si vostè m'ha contractat, deu ser perquè vol saber alguna cosa o que jo el puc ajudar amb alguna cosa. M'acaba de dir que a mi que m'han d'explicar, llavors jo què faig aquí? Cobrar per res, per aplaudir-lo? Perdoni que sigui tan clar, però me'n vull anar. Bueno, al cap d'un parell de dies em va trucar, em va demanar disculpes i durant uns quants anys vam ser amics. Amics poder no, però clients i respectats els uns als altres. Jo crec que va perdre els papers i es va notar perquè els va perdre de veritat. Portava un discurs, agafava uns papers, ni què, en uns altres, no sabia on te tenia. És dir, fixem-se que cada vegada que ha presentat a un jugador fitxat per ell o fitxat pel club o un entrenador, sempre tenia el mateix text. Este jugador ha nacido para jugar en el Real Madrid. De pequeño siempre ha querido ser del Real Madrid. Y no cabe duda que defensará los colores porque, escolta, se li han rebotat, se li estan rebotant tots els socis. Mira que tots els fitxatges i tot el que vulguis. En una setmana ha perdut tot el que podia guanyar com a equip. Però no és només important. El més important és la part caòtica. Vull dir, es pega dintre del vestuari. L'altre dia, segons persones que van estar a l'estadi, el dia del partit amb el Barça, quan van sortir els jugadors a entrenar, allò que surten abans del partit a entrenar, va començar a cridar una cosa que la creativitat del públic d'un estadi és fantàstica, no? Van començar a cridar que se peguen, que se peguen, que se peguen. Esclar, això fa molt mal perquè no és habitual que hi hagin tantes... Sí, que hi hagin diferències d'egos dintre d'un vestuari que són nanos joves guanyant importantíssimes quantitats de diners, home, segur. Vull dir, en quant al millor jugador que diuen que hi ha en aquests moments, que és el Yamir Gamar, aquest xicot, doncs, se li desboquen els cavalls, fot una festa amb enanos o porta un bolso, com l'altre dia portava el dia de la rua, que jo no el portaria si no és per fer una comèdia de riure. Però, bueno, és que té 18 anys. Però és que hi ha molta gent que té els 18 anys, és més sèria i té els peus a terra i tot plegat. Però, esclar, és que aquest tio s'està comprant o l'ha comprat ja, no sé què, la pròpia casa que tenia la Shakira i el Piqué. Vull dir que amb 18 anys, vull dir, a veure, no és que se li pugui envejar res, és que algú li ha d'advertir que la vida no va com això i que vagi al tanto. Perquè jo, que he pertenescut a una secció del Barça, que són els antics jugadors, que no, jo no era de futbol, havia sigut de balonmano, i allà el que érem era per ajudar jugadors arruïnats, clar que era una altra època que guanyaven a proporció menys, però el propi Ramallets era un home que vivia d'una manera austera, amb una caseta i un hortet a l'entorn de Barcelona, però per una cosa senzilla. I ara, esclar, vull dir, entre patrocinis, publicitat, assistència a actes i tot això, guanyen un dineral. I aquí dintre del vestuari, evidentment, hi ha hi ha coses i tacos. L'altre dia els del Madrid sembla que es van pagar fins a l'extrem de combatir que acaba l'hospital. Tot això li ha passat a un senyor que no en tenia cap de problema en aquest sentit. Que li ha passat a un senyor que a tots els seus negocis funcionen molt bé. Que és veritat que té l'empresa més important o la segona més important del país. És veritat que ell l'ha portat amb mà de ferro. Però el joguet, allò que deixa, tanca l'empresa el divendres i se'n va a jugar amb els joguets, el tren elèctric últimament se li ha trencat. Mm-hmm. Cosa que han aprofitat els altres. No l'ha provocat el Barça. No, el Barça ha tingut la sort de tindre gent jove creada i criada dintre del propi Barça gràcies a la Masia, i això li està donant uns fruits, no d'ara, de futur, perquè el que més preocupa amb el Florentino és que no és una cosa que la pugui arreglar. La competència serà forta dintre de 5 anys. Mm-hmm. I quan tu tens un negoci que saps que la competència teva serà més forta que inclús ara, que t'està fent la competència real, els pròxims 5 anys, degut a l'edat, home, t'ha de preocupar. Llavors, no sap quin és el... com ho ha arreglat. Perquè com que ha funcionat sempre a cop de puny damunt d'una taula, ara tots aquests els que els hi ha caigut el cop de puny, doncs li estan fent el buit. Mm. Perquè, esclar, i això està afectant a la part anímica d'ell. En el fons, tot això podríem acabar dient que jo li dono la raó amb una frase del Cruyff que a mi em va agradar molt i que jo, que era un gran admirador d'un altre entrenador de l'època que es deia Elenio Herrera, que va ser un autèntic, sí, un crac també fantàstic, mm-hmm, penso que també ho va dir això. Mm-hmm. I la frase és: dintre d'un galliner no poden conviure 2 galls. Mm-hmm. I això és el que li ha passat amb ell.
0: Més enllà d'això, també...
1: Ha fet uns fitxatges.
0: Més enllà d'això, jo tinc la sensació que d'alguna manera, com en una empresa, no? Hi ha empreses molt grans que han funcionat, que han hagut un conjunt de coses que han fet que funcionessin perfectament durant molt de temps... I això acaba sent, sí, sí, això acaba sent també d'alguna forma el seu propi enemic, no? Perquè es queden allà, no? Llavors ha funcionat durant tants anys, no? Que ho continuem fent, sí, i no som atents a canviar coses, ni a detectar doncs amenaces, ni coses que deixen de funcionar, ni coses que van a pitjor. I fa que la sensació que amb en Florentino li ha passat això, no? De... Ostres, aquest sistema que ens ha funcionat durant molt de temps, tu no te n'has adonat, però s'ha anat enderrocant.
1: És el que dic del joguet, no? És el que dic. Si sempre jugues amb el tren elèctric, hi ha un moment que el tren elèctric se'n trenca. Perquè una cosa és... Però si sempre utilitzes els mateixos procediments. A veure, qui és el millor jugador que hi ha? Quins són els millors jugadors que hi ha? Quin és el millor entrenador? Vull dir, ara vol tornar... Va fitxar amb el portuguès aquell perquè havia sigut entrenador del Barça i perquè d'alguna manera era comprar una mica l'enemigo, no? Vull dir, a veure què passava, perquè ell té una obsessió, com en part també tenen molts barcelonistes, que el seu que l'adversari no és de l'adversari, és l'enemic. O sigui, vull dir, jo recordo una frase d'un exaltat, la vaig sentir jo, aquesta, el dia del 5-0 o del 6-2. El 6-2 estava jo a Madrid i va guanyar el Barça. I al sortir, allò que et quedes allà parlant amb l'altre company que anava amb mi, tot plegat, i va sentir que nosaltres parlàvem en català. I al passar, amb una poca solta, i ara, quan vuelven en avión, tanto bueno se caiga l'avión i los mate a todos.
0: Collons.
1: Quan hi ha en un deport el sentiment del moment, segurament, segurament no ho faria o no ho desitjaria, però d'alguna manera exalta i arriba amb aquest aspecte, és que no tens adversaris, tens enemics. Mm. I aleshores, està clar, quan les possibilitats de guanyar amb aquests enemics no et funcionen, que el públic se't rebota, que et comencen a xiular, que ja no serveix tindre tants diners, doncs, esclar, vull dir, és el juguete roto. El juguete roto. Mm. Jo crec que el Barça i el Madrid es necessiten, perquè amb el reste d'equips encara hi ha una certa distància i és meritori que alguns d'ells, doncs, la seva il·lusió és mantindre's a primera divisió. Potser els dos únics que lluiten per guanyar, sigui com sigui, són el Barcelona i el Madrid. Mm-hmm. Si no pren mesures i es deixa aconsellar, jo penso que per durant un temps, no sé quan, però tindrà problemes el Madrid i tindrà problemes d'organització interna, que de fet és com tu deies ara fa un moment, un club de futbol és una empresa. No oblidem que darrere de tot això hi ha la necessitat que ell, degut a que li han sortit malament, perquè ha sortit malament hasta el so de l'estadi, vull dir, sí. No? I el pàrquing que volia fer, cap d'aquestes coses pot estar fent. Se li ha rebotat al propi Ajuntament de Madrid, malgrat que l'Ayuso diu que le debemos mucho al Real Madrid. Sí, però no, tampoc l'ajuden ara en aquests moments. Uh-huh. Per tant, vull dir, tindrà... haurà de recomposar el joguet. Uh-huh. I serà difícil, perquè, a més, li ha sortit un jugador amb una capacitat de penques, perquè diríem en català, i de cinisme extraordinari, que és el paper. Uh-huh. Allí vaig veure el partit, va sortir al final i tot el rato va estar rient, mirant al públic i somrient. Sí. Mm. Aquest tio passa del Madrid, passa de tot. Sap que li han de pagar una quantitat si es foten al carrer. Sap que és un tio que segurament serà el màxim golejador. El que li interessa és el campionat mundial. Està en mans d'una dona especuladora i llesta, que és la seva mare. I, bueno... Mm-hmm. Només li faltava això, una altra vegada la raó del Cruyff, no? Mm-hmm. Dos gallos, i aquí n'hi ha dos o tres, eh? Perquè no és només el brasileny, el Vinícius i el Mbappé. Mm-hmm. Vull dir, hi ha el Valverde, hi ha una sèrie de personatges, alguns d'ells sinistres, no?
0: Mm-hmm. Podríem dir d'alguna forma que és el tercer títol de la temporada pel Barça, no?
1: Sí, és un bon titular. Mm. Sí, també és un bon titular. Perquè

0: estat fotent cops, teòricament voldria tindre ajuda, tu també et rebel·les i dius, escolti, vostè, ara explicaré el que ha passat aquí, no? Per les redes socials, a mi m'ha arribat un vídeo de l'època d'aquella entrevista d'Andalús que a mi m'agradava moltíssim, que era el Loco de la Colina, no sí. Recordo el nom com se deia, però el Loco
1: Quintero,
0: de la Colina era...
1: Jesús Quintero.
0: Exacte, Jesús Quintero, molt bo. Una entrevista amb el José María García, amb el que José María García no es va arribar a publicar, segons el que m'ha enviat, per això, bueno, sempre és molt subjectiu, amb el que José María García diu, escolti, a mi m'ha volgut comprar molt sèriament una vegada, amb molts diners per entremig. I sap qui era? I diu exactament, doncs era el senyor Florentino Pérez. I per tant, diu el García, jo em vaig aixecar i vaig pagar aquell sopar, però segurament més d'un, perquè l'oferta era temptadora, doncs es tractava de tractar bé l'equip, tractar-lo ben vell, només em faltava que el dia següent segur que va organitzar amb el Pedrerol una exclusiva, però va tornar a dir pràcticament el mateix que havia dit el dia abans. O sigui, en vez de dir, ayer dije unas cuantas cosas, me he exaltado porque es cierto que no sé qué, pero pido perdón porque hay que comprender que a veces uno, en vez de tot això que és fàcil de dir, doncs va tornar a repetir el mateix. I del Barcelona, l'única cosa que té i que ataca i que d'això és el tema d'aquell àrbit i aquells diners que es donaven per informes sobre arbitratges. No sé, no, legalment no tinc ni idea de com pot funcionar, però vaja, si hi ha factures conforme una feina es va fer i es va cobrar, perdoni, el problema és... No és, va ser precisament l'època que el Barça no va guanyar res. Ell va dir l'altre dia, nos han robado durante 14 años los títulos. Oiga, no, va ser el contrari. Els títols van vindre a través del bon joc d'un senyor que es deia Messi i d'una bona, diguéssim, organització de l'equip tècnic i de l'estaf. I no, i més, el Guardiola... allà on ha anat, ha triomfat perquè va agafar aquest equip anglès del Manchester City i no era ningú, no havia guanyat pràcticament res. I l'ha posat a dalt de tot i em sembla que demà o avui juga ja també per tornar a guanyar la Lliga. És a dir, ja hi ha evidències. Jo crec que d'igual manera que el Barça va estar 14 anys sense guanyar una Lliga, jo crec que ara aquell tipus, que també era aquest tipus de crisi, ara la patirà el Madrid. I això ell no pot consentir-ho. Perquè per damunt dels diners de la companyia de construcció i de grans negocis i del seu palco on es guanyen diners, per damunt d'això té joguets. I aquest és el seu joguet i l'ensenya i li agrada i quan fitxa alguien ha nacido para jugar en el Real Madrid, i etcètera, etcètera, etcètera. I aquestes crisis les fan, i si no, mira, oblidem-se del futbol de Barcelona i Madrid i mira equips de solera com el València o com el Sevilla, que estan amb l'aigua al coll. Per què? Pues per lo mateix, perquè ha canviat, vull dir, i ara és més rendible en tots els sentits tindre gent jove formada dintre del propi club, que no pas anar a buscar un tio que vas... Té centres en aquests moments, a veure, on te'ls trobes? O has de pagar un dineral o no estan al mercat, no? Són èpoques i són crisis, però sempre amb equips on hi ha una persona dictatorial, com va passar amb el president, aquell president que era alcalde de Marbella amb l'Atlètic de Madrid, que no va guanyar res i en canvi tenia un cavall i tenia no sé què I era, bueno, i era un dictador i es va

0: fotre bufes també. És a dir, de tant en quant, aquesta cosa d'emperador, pròpia d'emperador, no es dona només amb el senyor Trump i la política mundial, que també. Vull dir, escolta, des de Napoleó i des de Nerón i des de més enrere Aníbal, i sempre hi ha hagut un que li trenquen el joguet, no? Però, en fi, la crisi, que no la culpi els altres, que es deixi aconsellar per gent que entén o que entengui i que aguanti. Perquè, esclar, el que ell deu pensar i pensem els altres és que el Barcelona i algun altre equip estan formant equips amb gent jove, molt jove. Mai s'havien vist jugadors de 17, 18, 19 anys als camps de futbol, no aquí solament, internacionalment. A Anglaterra també n'hi ha un que té 17 anys, que es veu que és un crac. I això és la garantia d'incorporar qualitat, i no important quin és l'edat que tenen. I voler comprar el més bo, el preu que sigui, comptant que et farà guanyar, no, el futbol... quan es va fundar el futbol es deia Football Corporació, i això són equips, és un equip, vull dir, no, això està claríssim, no? Potser hi ha un altre deport que s'acredita encara més que el que és un equip, que és el rugbi, no? A mi que m'agrada bastant. El rugbi és un equip que no hi ha dubte que hi ha equip. És molt difícil trobar líders amb el rugbi, perquè el tipus de joc, el tipus de velocitat, el tipus de moviment, el tipus d'adelantar tirant la pilota enrere, que és amb una incongruència, facilita molt el fet de que siguin 15 damunt d'un camp contra uns altres 15. Allà hi ha molta gent, no? Vull dir, si no tens una concepció d'equip, no fotràs res, vull dir, t'agafaran per la cintura o pel coll i et tiraran a terra, vull dir que això està claríssim, no?
1: Molt bé, Josep Maria.
0: Bueno, pues mira, veurem a veure què passa.
1: A veure, a veure.
0: Serà bo a nivell sociològic, serà bo de veure a veure com acaba funcionant això.
1: Comprem crispetes i ho anirem mirant, que això és molt interessant.
0: Ho anirem seguint, això mateix.
1: Molt bé, que vagi molt bé.
0: Molt bé. Gràcies, una abraçada
1: ben forta. Bon cap de setmana.
0: Adéu. Gràcies, igualment. Adéu. Tastes like strawberries
1: on a summer evening. I anem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana. Avui divendres a les 5 de la tarda a la cafeteria del Palmas, campionat de Rummy Cup obert a tothom. A la biblioteca Josep Picol a les 7 de la tarda una nova edició de Sant Joan Cuina, literatura i tastets del món, amb Mèxic com a convidat, ja n'hem parlat avui. Demà dissabte, amb el punt de trobada a les 8 del matí dels 4 jardins, sortida a fer el camí de ronda de Llançà a Port de la Ceba, organitzat per l'Associació de Dones. De les 10 del matí a la 1 del migdia a la plaça Barcelona, matinal de Bike Control. També en vam parlar en benefici de l'Onco Trail. De 2:15 a 12 del matí, visita guiada de Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A les 6 de la tarda al Palau de l'Abadia, trobada de corals, veus de l'Abadia, amb el Cor de l'Aisa i la coral Quatre Cants i la formació musical i termúsic de Sant Pere de Torelló. A les 11 del matí, al casal Camprodoní, hi ha una manifestació de la cabina Vallter, progrés o destrucció, sessió informativa i col·loqui. Bé, no és una manifestació, però és una manifestació d'estar-hi en contra. A les 11 del matí, al casal Camprodoní. I a Ripoll, Dia Internacional dels Museus, trobada de gegants a Ripoll, festa de Sant Isidre, i diumenge el col·lectiu de dones Aigua, col·lectiu Dones i Aigua, perdó, del projecte Despert Art i Natura ofereix un taller obert de cianotopia al Centre Cívic al Palmas d'11 a 1. A Ripoll, festa de la llana i casament a pagès. Què més? I les exposicions habituals, 2023-2026, 3 anys llarg d'una mostra de futur a l'Espai Art 60, exposició Text en Clic i l'exposició Univers de Gerard Sala i Rosselló. Tota la informació de Sant Joan la trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. I això és tot. Que tingueu bon cap de setmana, a veure si ens trobem una mica millor dilluns. Adéu-siau.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les dues llargues fileres de contenidors de residus nous a l'entrada de Camprodon, just a darrere de la benzinera, delaten que l'Ajuntament té previst canviar-los tots durant aquest mes de maig. Allà n'hi ha uns 130, mentre que ja se n'han repartit alguns pel poble. L'alcalde Xavier Guitart, del PSC, va aprofitar per explicar-ho al darrer ple després del punt, aprovat per unanimitat, de la delegació de competències en matèria de recollida de residus al Consell Comarcal, que va començar el juliol del 2023 i s'allargarà fins al 2029, quan finalitza el contracte. Fins ara, els contenidors eren de càrrega bilateral i passen a ser de ganxo després de l'arribada dels nous camions. El municipi té un total de 34 àrees de contenidors i el 90% es mantindran al mateix lloc. Hi haurà una gran novetat, sentim a l'alcalde.
2: Totes les àrees seran complertes. Les àrees que ara mateix estan, o amb un de rebuig i un d'orgànic, o el de rebuig tot sol, o dos de rebuig, totes aquestes àrees s'eliminen, totes. No quedarà cap més àrea que no sigui complerta amb tots els contenidors. Això només ens passa, si no vaig equivocat, a la zona del Maristany i en un punt de la plaça Quatre Cases.
1: Això significa que totes les àrees tindran almenys 5 contenidors i en alguns casos algun més si es detecta que hi ha molt volum d'escombraries. Totes les àrees soterrades s'eliminaran i hi haurà petits canvis com l'àrea de Roca Bruna, que es mou del centre del nucli urbà fins a l'entrada. També es modifica la ubicació dels del carrer Nou que passen a l'entrada a petició dels veïns i perquè el camió no hagi de maniobrar. S'eliminarà la del Pavelló Vell i a la colònia Estabanell també hi haurà un canvi important.
2: A la colònia sí que canvien de costat, els fiquem després del camp de futbol a la zona de la nau, on hi ha l'herba de la nau, perquè els veïns no hagin de travessar la carretera. Tots sabem la perillositat de la carretera, tots els veïns estan per l'altre costat i per tant el que fem és adequar en aquella zona verda, perquè ens entenguem, a la zona verda de la nau, allà adequem una entrada perquè els contenidors vagin per allà i el camió reculli per dins la nau. A més, la idea que tenim allà és acabar-ho habilitant com a pàrquing per als veïns de la colònia, 15 cotxes i llavors a més hi hauria l'àrea.
1: Un cop s'hagin polit els detalls, s'enviarà una carta amb un plànol de les ubicacions als veïns. Pel que fa a la posada en marxa dels contenidors intel·ligents, que funcionaran amb targeta, encara caldrà esperar.

0: This next one's called Free Bird 2.
1: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
2: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
1: El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
2: L'aigua és un bé essencial per la vida, però és un recurs escàs. Sabies que només el 0,5% de l'aigua de la Terra és dolça, aprofitable i accessible? A Catalunya es calcula que el consum d'aigua per habitant és de 125 litres al dia, una xifra que és superior a la mitjana europea. Adoptant hàbits més conscients, podem disminuir el nostre consum d'aigua, ja sigui recollint l'aigua de la pluja i aprofitant-la per regar plantes, reduint les fuites dels edificis, que poden representar fins a un 30% del consum d'aigua, tancant l'aixeta mentre ens raspallem les dents o ens dutxem. A més, si no llancem l'oli de cuina per la pica i escollim productes de neteja biodegradables, evitarem contaminacions i ajudarem a mantenir una bona qualitat de l'aigua. Amb aquests petits gestos quotidians, tots i totes podem contribuir a una gestió més sostenible de l'aigua. I tu, com pots millorar els teus hàbits perquè siguin més conscients amb el consum i la cura de l'aigua?
3: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest dissabte, la plaça Barcelona de Sant Joan de les Abadeses acollirà una matinal solidària de Bike Control, és a dir, de spinning, per recaptar fons per l'Oncotrail 2026 prevista pel 3 i 4 d'octubre, una cursa solidària per equips per recaptar fons per combatre el càncer. La iniciativa l'organitza un grup de corredors santjoanins i d'algun altre poble al Ripollès, que necessiten 1.000 euros per formalitzar la inscripció. L'objectiu final és sumar esport, ambient de poble i compromís contra el càncer. Pol Candelo, un dels membres de l'organització de la matinal de Bike Control, explica com funcionarà l'activitat.
2: En el dia a dia del gimnàs, pues, és una activitat molt curta, però és com molt intensa, però bueno, allà al final és un dia que ho farem així en un ambient més festiu, que tothom anirà al seu ritme i que al final és passar-ho bé i passar una matinal allà divertida. Fem tres sessions, de 10 a 11, de 11 a 12 i de 12 a 1. Llavors tu t'apuntes en una, pagues els 10 euros, en aquests 10 euros hi entra una sessió i llavors una mica de pica-pica, doncs com a agraïment, que hi entrarà un refresc i quatre patates, quatre olives.
1: Només hi ha 20 bicicletes, per tant, l'activitat té inscripcions limitades. Per ara, la franja central està força plena i les altres dues encara ara tenen espai per persones que vulguin participar. L'any passat ja van dur a terme l'activitat i van aconseguir gairebé 500 euros. Candelo també comenta quan són a l'equip que participarà a l'Oncotrail.
2: És un grup format per 10 persones. N'hi ha 8 que som els que bueno, fem una mica la cursa i llavors un parell que s'encarreguen de la logística, no? Que també ens ajuden pues, tot el que és les furgos. Són 10 trams i llavors l'equip és format per 8 persones però sempre n'han d'estar corrent 4. Mentre els 4 corren, el següent equip ens espera a l'altre tram i doncs hi ha un encarregat o un parell que són els que porten les furgos i ens ajuden pues, això, no? A fer el trasllat de tram a tram.
1: Si plovés, que per ara no n'hi ha previsió, es faria a la sala on es fa l'spinning o al pavelló.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No, però el trobo divertit, un fueguito. No, és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Igual la Sergi ens en tirant cors i fueguitos i demanem més innocents.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: 10 Generació Digital amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.